0: S'acaba aquí el quintet amb piano en fa menor opus 34 de Johannes Brahms, que hem sentit en un enregistrament de l'any 1979 amb el Quartetto Italiano i el pianista Maurizio Pollini.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

I ara ens acompanyarà una de les obres de cambra de Ludwig van Beethoven. Hem escollit la sonata per violí i piano número 10, opus 96, tal com l'interpreten el violinista Josef Fuchs i el pianista Arthur Balsam.

Acabem de sentir la sonata per violí piano número 10, opus 96, de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets han estat el violinista Josef Fuchs i el pianista Arthur Balsam.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn en la versió d'Anne-Sophie Mutter, violí i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament de l'any 1981.

0: S'acaba aquí el fantàstic concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit en la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1981.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

La nostra selecció continua amb el concert per dos teclats número 2 en la menor d'Antoni Soler, que ens interpreten Bruno Bofis, orgue, i Elisabeth Herr-Desi, clavecí.

sentit el concert per dos teclats, número 2 en la menor, d'Antoni Soler, interpretat per Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herdesi, clavecí.

El compositor txec Bedřich Smetana és l'autor del quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, que ara sentirem, una obra que va compondre l'any 1876, 2 anys després de retirar-se a causa de la sordesa. És una expressió dramàtica del dolor d'una persona destrossada en la plenitud de la seva carrera. Ell mateix, Smetana, va escriure: "És un reflex de la meva vida i de la catàstrofe que significa la sordesa total." Els moviments d'aquest quartet són Allegro vivo appassionato, Allegro moderato a la polca, Largo sostenuto i Vivace. El quartet de corda de Tòquio ens ofereix el quartet número 1 en mi menor de La meva vida, de Bedřich Smetana.

0: S'acaba aquí el quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, que Bedřich Smetana va compondre l'any 1876, dos anys després d'haver-se quedat sord. Sentíem els membres del quartet de corda de Tòquio.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: A continuació us proposem una de les obres més conegudes de Franz Liszt, La dansa macabra, que ens interpretarà el pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.

0: El pianista Christian Zimmermann, amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa, ens ha interpretat la dansa macabra de Franz Liszt.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Leonen va ser, amb Perotén, un dels primers músics coneguts que van compondre a dues veus. Ens situem al París del segle XII per sentir un dels seus organums. És l'Alleluia Dies Sanctificatus, música de Leonen interpretada per la Capella Amsterdam que dirigeix Red Bird.

0: Música de Leonen, música del segle XII, és l'Organum Alleluia Dies Sanctificatus, que sentíem interpretat per la Capella Amsterdam, que dirigeix Redbeard.
1: Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanyarà la fantasia simfònica de l'òpera La dona sense ombra, de Richard Strauss. La centrem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Christian Thielemann.

0: Hem sentit la fantasia simfònica de l'òpera La dona sense ombra de Richard Strauss, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Christian Thielemann.
1: Catalunya Música.

A Catalunya Música podrem sentir ara un enregistrament històric de l'any 1946 en què el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra, amb William Primrose a viola i sota la direcció d'Adrian Boult, ens ofereixen la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra, obra composta per Raphoan Williams l'any 1925.

0: Un enregistrament històric de l'any 1946 en què William Primrose viola el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult ens oferien la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra de Rafoan Williams.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: El pianista François Frédéric Guy ens ofereix la sonata per piano número 6 en fa major, opus 10, número 2, de Ludwig van Beethoven.

0: El pianista François-Frédéric Guy acaba d'interpretar la sonata per piano número 6 en fa major, opus 10 número 2, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms, una obra de l'any 1876 que consta dels moviments un poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso i adagio più andante allegro non troppo. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1987.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor opus 68 de Johannes Brahms, que hem sentit en aquesta versió a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1987.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció d'avui amb el concert per violí i orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, que ens interpreten Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, interpretat per Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Clàssics fins a la mèdula, fins i tot el penúltim dia de la programació de la temporada 25-26 a Catalunya Música. Ben trobats un matí més a l'espai més matiner de la nostra emissora, El primer temps, i avui us volem donar la serenata. Sí, sí, efectivament, us volem donar la serenata. La serenata, una paraula que ve de serenus, que és una paraula llatina que també d'aquí venen expressions populars com tocar a sol i serena. Vet aquí, doncs, que de l'italià encara en ve l'expressió la sera, que és el capvespre. I així, doncs, la paraula serenata sembla que sempre ens porta cap a aquell moment del final del dia, que és quan habitualment es feien les serenates. Clar que no hi ha cap llei que ho imposi. La curiositat nostra, i ja sabeu que en aquest programa som molt curiosos, és remenar a veure en la història de la música quina és la serenata més antiga que podem trobar instrumental. Perquè si parlem de serenates vocals, clar, recordeu que els italians anomenaven serenata a tre, per exemple, les òperes que eren de petit format i que es feien en espais que no eren pròpiament teatres d'òpera. A casa vostra podríeu muntar una serenata a tre. I es deien a tre perquè normalment eren tres cantants, tres personatges els que les configuraven. Però si anem al món de la música instrumental, clar, parlem de serenates i tots estem pensant en Mozart, lògicament, però n'hi havia abans de Mozart. I, per exemple, si anem en el panorama de la música alemanya i austríaca, ens trobem a compositors com Schmelzer, per exemple, Johann Heinrich Schmelzer, o Heinrich Ignaz Franz von Weber. Vet aquí, doncs, que són autors que ja a la segona meitat del segle XVII escriuen serenates. Per exemple, Schmelzer en té una a 5 instruments del 1667. I Weber en té una de preciosa, Der Nachtwächter, que vol dir el sereno, de 1673. S'anomena així perquè hi ha una melodia citada que parla d'un sereno que vigila de nit. I vet aquí, doncs, que aquí podríem continuar fent llista, però en qualsevol cas, això de donar la serenata, ja veieu que ve com a mínim del segle XVII. I mira, ves per on, seguim igual al 2026. Ara les serenates les donem quan passen 3 minuts de 6:45 del matí i per la ràdio. La serenata que us proposem avui és una, diguem-ne, obra que realment podríem considerar-la antecessora de les serenates i divertiments que ben bé 60 anys després va començar a escriure Wolfgang Amadeus Mozart. És la serenata per orquestra de Johann Joseph Fuchs. La va publicar l'any 1701. Fuchs, recordeu que va ser el mestre de capella imperial d'Àustria. Va ser un dels compositors de música sacra més important, a part de ser l'autor d'un tractat de contrapunt, Gradus ad Parnassum, amb el qual van estudiar, no vull ni imaginar el percentatge tan alt de compositors del segle XVIII, Mozart inclòs. Vet aquí, doncs, que Fuchs va escriure aquesta serenata que s'ha fet particularment coneguda, sobretot en els cercles dels aimants de la música barroca. Els barrocs durs, per entendre'ns. I és per això que avui que us volem donar la serenata, volem començar amb la música de Fuchs.

0: Aquest era l'inici de la serenata per conjunt instrumental de Johann Joseph Fuchs. Fuchs la va escriure per dos clarins, és a dir, trompetes, dos oboès, fagot, corda i baix continu. Aquesta serenata, número de catàleg 352, com dèiem abans, ha esdevingut coneguda entre els aimants de la música barroca. Carinyosament els hem definit de barrocs durs, que en definitiva és el que ens agrada ser. I així doncs, després de sentir la música d'aquest compositor tan respectat a Àustria que va marcar la transició entre el segle XVII i el segle XVIII, podrem sentir per penúltima vegada aquesta temporada com canta el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps avui donant-vos la serenata. Segur que si ara, en lloc d'estar el 2026, estiguéssim al 1990, probablement, si haguéssim dit avui volem començar donant-vos la serenata, molts hauríeu pensat en la serenata del compositor Joseph Haydn, una serenata per quartet de corda que formava part d'un recull de joventut del compositor. Clar que us estic parlant des del 1990, perquè si parlem des del 2026, com han canviat les coses? S'ha confirmat que aquell recull de quartets Opus 3, suposadament de Haydn, no el va escriure Haydn. El va escriure un senyor que es deia Roman Hofstetter, que va viure entre 1742 i 1815. Era més a prop de la generació de Mozart que la de Haydn, però en qualsevol cas van ser coetanis. Va ser un compositor, per tant, del període clàssic, va ser un monjo benedictí, sabem que admirava molt a Haydn i probablement a l'hora de publicar aquestes partitures, el cert és que els editors, si van fer una edició pòstuma, els hi va sortir més a compte dir que era de Haydn que no pas d'un senyor que es deia Hofstetter, que potser no era tan conegut. Vaja, una certa comercialitat, podríem dir allò de mala entesa. Sigui com sigui, la serenata de Haydn, avui serenata de Roman Hofstetter, continua mantenint intacta l'encant i la bellesa melòdica. I si no proveu d'escoltar-la, per si no la coneixíeu.

Deliciós, simplement deliciós. Eren els membres del Quartet Kodály interpretant la serenata segon moviment del quartet en fa major, opus 3, número 5. Fa unes quantes dècades hauríem dit de Joseph Haydn, avui hem de dir de Roman Hofstetter. Ja sabeu, els musicòlegs mai no dormen i sempre estan pendents de l'últim detall que ens posa al dia dels errors que la història ens ha llegat dècada rere dècada. I a les persones que ens dediquem a la divulgació, això ens fa dormir una mica malament perquè volem donar la informació exacta i precisa i a vegades doncs, aquestes recerques, diguem-ne, exhaustives fan que la informació no sempre arribi amb la velocitat que voldríem, però vaja, ja veieu que acaba arribant. Roman Hofstetter, el monjo benedictí contemporani de Haydn, contemporani i admirador, que va escriure aquesta serenata preciosa. També al món de l'òpera hi trobem serenates, ja no les que dèiem abans, serenates a tres, és a dir, òperes de format més petit, sinó serenates dins de les òperes, sobretot a les òperes de la segona meitat del segle XVIII, quan aquesta fórmula clarament d'inspiració italiana, va anar implantant-se entre els compositors germànics. Per exemple, trobem serenates a les òperes de Paisiello, però també en trobem a Salieri o a Mozart. Recordeu la mateixa serenata del Don Giovanni. Nosaltres ens quedarem en Paisiello per recuperar aquella cavatina, que de fet és una serenata amb mandolina incorporada, Saper Bramate, de la seva òpera El Barber de Sevilla, una òpera que va ser l'última que Paisiello va estrenar a Sant Petersburg en els temps de Caterina la Gran abans de tornar altre cop cap a Itàlia.

Vet aquí aquesta serenata estròfica, una cavatina que apareix a l'acte primer de l'òpera El barber de Sevilla de Paisiello, una òpera que s'estrenava l'any 1782 a Sant Petersburg, al Teatre Imperial. Va ser l'últim títol que Paisiello va proposar a Caterina la Gran. Ja sabeu l'anècdota, Caterina la Gran no li agradava l'òpera, però la promocionava perquè veia que en els seus coetanis sí que els hi agradava, particularment en els cercles cortesans. Però li agradava que fossin curtes i Paisiello li va fer una mica més llarga del que, vaja, acostumava a agradar a la Zarina. Sort que Paisiello, uns mesos més tard, va abandonar Sant Petersburg i, de tornada cap a Nàpols, va passar per Viena, on, per cert, aquesta òpera es va interpretar i endevineu qui va anar a sentir-la? Wolfgang Amadeus Mozart, que va quedar prendat de la història de Beaumarchais, que és l'autor de la narració, i, casualment, Beaumarchais acabava de publicar la segona part del Barber de Sevilla, Les noces de Fígaro. I endevineu què va fer Mozart. La resta de la història ja és prou coneguda. Però ens quedem amb Mozart després de sentir el tenor Denes Gulyas interpretant aquesta cavatina, de Paisiello, Saper Bramate. Ens quedem amb Mozart perquè Mozart, ostres, de serenates ens n'ha deixat unes quantes. Però un dia com avui, que és el penúltim dia d'aquest primer temps, que ens ha permès compartir aquesta estona des del mes de setembre, plegats tots els matins, ens permetreu que caiguem en el tòpic, que no anem a buscar la serenata menys coneguda de Mozart, que segur que és preciosa, i aquesta vegada, sí, permeteu-nos sentir la Eine kleine Nachtmusik, la petita serenata nocturna en sol major, que Kechel 525. Ja l'esteu cantant abans que sonim. Ja sabeu, aquella que diu sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol.

Segur que l'heu taral·lejat fins la darrera nota, una de les obres clàssiques més clàssiques del repertori en tots els sentits, la petita serenata nocturna Eine kleine Nachtmusik, Kechel 525, de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit l'allegro inicial en la interpretació de la Grand Écurie i la Chambre du Roi, dirigits per Jean-Claude Malouart. La música del compositor de Salzburg dona pas a la música d'un il·lustre vienès, probablement un dels vienesos més il·lustres de tota la història de la música. Efectivament, Franz Schubert. Van ser molts els compositors que van desenvolupar la seva activitat a Viena, però pocs hi havien nascut, i Schubert, en aquest sentit, n'és una bona mostra. Avui estem parlant de donar-vos la serenata, i Schubert en té algunes de meravelloses de serenates, però n'hi ha una que us hem de confessar que a la que la descobrim se'ns endú el cor, ens té el cor robat. És la anomenada Zögen leise Deutsch 920. És un Städtchen, una serenata que Schubert va escriure el 1827. Sembla que una amiga del compositor, que es deia Anna Fröhlich, la va encarregar a Schubert per l'aniversari d'una de les seves alumnes, que es deia Louise Gosmar. Sembla que Schubert la va escriure originalment per soprano solista i conjunt femení, però al final es va establir la tradició d'interpretar-la amb soprano solista, però amb conjunt masculí. I és que el text ens descriu una mena de rondalla nocturna, una serenata, en forma de cant d'amor silenciós, que avança, com diu la lletra, Zögen leise, vacil·lant i suau. Leise vol dir suau. I vet aquí que, vaja, el resum és una de les joies vocals de més encant de Schubert de l'últim any i escaig de la seva vida. Si no, proveu d'escoltar-la.

Parlàvem abans d'en Kant, això sí, és en Kant en estat pur, aquest Städtchen Deutsch 920, Zeugen Leise, de 1827, un any abans de morir, per soprano, quatre veus masculines i piano, Fatma Said, la soprano egípcia al costat del conjunt vocal MGB Valhalla Zum Zeitwirt, i amb ells Jonathan Cohen al piano. Aquesta serenata de Schubert, que ens ha deixat tan seduïts, és tan preciosa que hem decidit posar-ne una altra de Schubert, no la mateixa, però és que just quan va morir Schubert el 1828, un any després de Beethoven, és a dir, que estem a tocar del bicentenari de la mort de Schubert en un parell d'anys, doncs Schubert va estar component una sèrie de cançons. Quan va morir, el seu germà les va trobar per sobre la taula i aquestes cançons es van publicar amb el títol de Schwanengesang, el cant del cigne, i entre aquestes cançons hi ha una altra Städtchen, una altra serenata, que és la quarta dels cicles

Aquesta és la serenata més cèlebre, probablement, de Schubert. L'hem sentit en la veu de Matthias Goerne al costat del pianista Christoph Eschenbach. És la que forma part del recull Schwanengesang, el cant del cigne, les últimes cançons escrites per Schubert. Aquesta sobre un poema de Rellstab. Vet aquí aquest Stetchen, aquesta serenata que va ser integrada en aquest recull de cants del cigne. Ja sabeu, aquella llegenda tan bonica que diu que els cignes només canten quan van a morir. Nosaltres avui no fem el cant del cigne, el que estem fent és donar-vos la serenata. I ara per ara portem una caixa de bombons preciosos, d'aquells que no sabem quin triar de macos que són. Però vaja, anem a buscar serenates curioses i singulars. És, per exemple, la que us proposem tot seguit, és d'aquelles obres no gaire habituals de Félix Mendelssohn, la Serenata y Allegro Giocoso, opus 43, data de 1838. Mendelssohn en aquells moments tenia 19 anys, la va estrenar a Leipzig amb el mateix Mendelssohn al piano. Era una època feliç pel compositor. De fet, en aquell moment doncs s'acabava de casar amb la seva dona, amb Cécile Jeanrenaud, la filla d'un pastor protestant, i vet aquí que és una mica fruit d'aquella felicitat que el compositor va escriure aquesta obra. Us hem dit que tenia 19 anys, hem de rectificar, en tenia 29 quan va escriure aquesta partitura. Serenata y Allegro Giocoso per piano i orquestra, opus 43. Ara és Mendelssohn qui ens dona la serenata.

La música vital de Félix Mendelssohn, com sempre, aquesta música que raja com aigua fresca d'un manantial. Ronald Brautigam, amb la New Sinfonieta d'Amsterdam, ens han interpretat la serenata i Allegro Giocoso per piano i orquestra, una obra concertant, l'opus 43 de Félix Mendelssohn. Poc habitual, però ja heu vist que directament encantadora. I és que això de les serenates, que triomfa al segle XVIII, va quallar, i no van ser pocs els compositors que ja de ple en el segle XIX van continuar fent serenates. Per exemple, un altre que també va escriure una serenata va ser el cèlebre violinista Giovanni Battista Viotti. La serenata en mi major, anterior a la que acabem de sentir. Ben bé, tres dècades, ens situem cap al 1804. Viotti va ser, ja ho sabeu, un dels grans violinistes del seu temps, famós per d'alguna manera establir una nova manera de tocar el violí. Per això se l'anomena el pare de la nova tècnica violinística. I fins i tot els arquets dels violins, a partir d'ell se'ls anomena arquets Viotti, ja que va canviar la curvatura per donar més tensió a la cua de cavall de l'arquet de l'instrument. Però vaja, no entrarem en qüestions tècniques, el que volem és gaudir de la música de Giovanni Battista Viotti. I d'ell sentirem aquesta serenata, que no és per violí, sinó per flauta i piano. Serenata opus 23, número 6.

Aquest és l'inici de la serenata, de la petita serenata en mi major per flauta i piano, opus 23, número 6, del compositor Giovanni Battista Viotti. Una partitura que es va publicar just a principíssims del segle XIX, cap al 1804, i que esdevé una singular curiositat, això sí, farcida d'encant, com heu pogut apreciar, i que hem pogut sentir interpretada per Carlo Balzaretti piano i Carlo Carbotta a la flauta travessera. Una de les serenates que tampoc volíem que ens faltés avui, que us estem donant la serenata des de Catalunya Música, és la inspiradíssima serenata melancòlica opus 26 de Tchaikovsky. És una peça que el compositor va dedicar en el famós violinista hongarès Leopold Auer. Durant un temps van coincidir en el conservatori de Sant Petersburg. Tchaikovsky, de fet, era professor a Moscou i Leopold Auer va ser conservatori a Sant Petersburg. I sembla que en aquell interval, molt proper en el temps, doncs els dos músics es van conèixer i a Tchaikovsky li va fer il·lusió dedicar-li aquesta serenata i després, atenció, escriure el concert per violí esperant que l'Auer el volgués estrenar. Primer, Auer no va estrenar la serenata melancòlica i, segon, quan li va mostrar el concert per violí, li va dir que allò era intocable. O sigui, que vaja, el goig es va veure realment reprimit en el cas de Tchaikovsky. Sort que un deixeble del compositor amb qui Tchaikovsky va mantenir una gran amistat, que va ser Adolf Brodsky, un violinista amic, no deixeble, sinó amic del compositor, va ser qui estrenaria aquesta serenata melancòlica el gener de 1876, i anys més tard Brodsky mateix va ser qui va estrenar el concert per violí i orquestra. Potser hauríem de dir allò de el monumental concert per violí i orquestra. Ens quedem, però, amb la serenata melancòlica, opus 26.

amb aquella melancolia colpidora pròpia de la personalitat creativa tan apreciada de Tchaikovsky. Era la serenada melancòlica per violí orquestra Opus 26. N'hem sentit la interpretació de James Innes, violí, i l'Orquestra Simfònica de Sydney, dirigits per Vladimir Ashkenazy. Bé, i de la música de Tchaikovsky passem a una de les serenates que va escriure Dvořák. Té la serenata per corda, opus 22, i la serenada per instruments de vent, opus 44. Potser pensant que som al penúltim dia d'aquesta temporada del primer temps i amb el caràcter líric de la corda ens hem decantat per l'opus 22. Aquí el teniu.

0: Era el deliciós vals, segon moviment de la serenata per corda en mi major, opus 22, d'Antonín Dvořák, una partitura que el compositor va escriure el 1875. Ja heu vist quin lirisme tan preciós, segell de marca de la personalitat de Dvořák, amb qui avui hem acabat aquesta serenata que us hem donat des de Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I avui volem acabar el primer temps amb el poema simfònic Finlàndia, opus 26, de Sibelius, que s'estrenava el dia 2 de juliol de l'any 1900 a Helsinki, interpretat per l'orquestra de la Societat Filarmònica de la capital finlandesa, dirigida per Robert Kajanus. Es tractava d'una activitat, d'un concert en forma de celebració de la premsa finlandesa, però que es tractava d'una protesta encoberta contra l'augment de la censura que aleshores exercia l'imperi i rus. Recordeu que Finlàndia en aquell moment era un ducat dominat pels russos. El primer títol que Sibelius, arran de la censura, va haver de posar és Impromptu, i el subtítol Sentiments feliços al despertar de la primavera finlandesa. La major part de la peça combina fragments i alegories de caràcter amenaçador, tot fent referència a la lluita per la independència de Finlàndia, i cap al final, amb una mica de calma, arriba la interpretació de l'himne no oficial de Finlàndia, Serè i melanconiós. Més tard, Sibelius mateix en va reelaborar aquesta melodia en forma d'himne, insistim, no oficial, en una peça independent. I l'any 1941, el poeta Veikko Antero Koskeniemi hi va afegir els versos pertinents. Sentim el poema simfònic Finlàndia, però amb cor afegit, cantant les parts de l'himne, una versió que val molt la pena descobrir.

0: I així, amb la música de Jan Sibelius, acomiadem avui el primer temps amb aquesta preciosa versió coral. Penseu que hi tornem encara demà a 6:45 i, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: Catalunya Música.

Aquests dies tot em va ple de negativitat i de sensació d'alarma a l'entorn, als informatius, als debats, i corre aquella creença que si no participes d'aquesta manera de ser-hi al món, doncs ets una persona poc realista, il·lusa, infantil, quan no egoista o insolidària. Aquesta mirada és com a mínim parcial i interessada. Ens podríem preguntar, quin surt beneficiat d'aquest ambient? Perquè no diria que en siguem nosaltres. I sobretot cal dir que podem viure tenint-nos en compte els uns als altres i sobretot fent-ho des de l'amabilitat, cuidant del propi benestar i, per què no, doncs amb una dosi de bellesa. Perquè si tots hi renunciéssim, com seria la nostra societat? Us convido un dia més a anar contracorrent perquè els futurs millors es conreen des del present. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: al costat, l'Ester Pinar. Ester, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, últim programa en format habitual, eh? Això ja ho podem dir des de ja mateix.
1: Sí, sí.
0: Que aquesta temporada se'ns acaba, demà serà l'última edició d'aquest 25-26 de tots els matins del món. I avui, com dèiem, doncs, últim programa en què seguim més o menys l'estructura habitual.
1: Doncs sí, per tant, tindreu durant aquestes 3 hores molta música, com sempre, però també, com sempre, en aquesta primera hora farem avui l'última immersió en l'àlbum de la setmana, Voices of Earth, que interpreta el cor de cambra Audite, dirigit pel seu fundador, Yanni Sidén. És un àlbum que va néixer amb motiu del 30è aniversari d'aquesta formació, amb seu a Helsinki, i el que pretén doncs, és fer-nos reflexionar una mica sobre el món, com l'habitem i què en fem. Arribarem a les 9 avui parlant-vos de música i cinema amb en Xavier Cervera, que també s'acomiadarà d'aquesta primera temporada per ell, de
0: Clar,
1: tots els matins del món.
0: I sabem que ho farà amb una pel·lícula que li fa molta il·lusió.
1: Sí, fa molt de temps, que ens deia que tenia moltes ganes.
0: Sí, sí.
1: Doncs avui arriba el dia.
0: Sí, i tant.
1: A la segona hora conversarem amb Fàtima López Pérez, historiadora de l'art, membre investigadora de Gragmon, el grup de recerca en història de l'art i del disseny contemporanis a la Universitat de Barcelona, i també comissària de l'exposició El llenguatge de les flors, missatges secrets de la natura, que fins al 22 d'aquest mes es pot veure a la Biblioteca de Catalunya. I avui tancarem el programa amb la nostra companya Alba Quinquillà, que ha preparat un reportatge pensant en l'estiu.
0: En l'estiu, perquè estigueu tots i totes ben entretinguts.
1: Exacte.
0: Ja ho descobrirem. I, per cert, que també, de cara al final del programa,
1: sí,
0: compartirem una estona els micròfons amb les persones que es faran càrrec de l'antena a partir del dilluns, perquè tots els matins del món, en aquesta edició que ja coneixeu, descansa, però la ràdio no s'acaba mai. Per tant, descobriu què us espera a partir de dilluns. Això, entre... per ser d'un quart d'onze, més o menys, així.
1: Més o menys.
0: Perfecte. Doncs gràcies, Ester, per aquest resum. I avui, doncs, comencem el camí, com sempre, amb la peça de les 8. Uns combés, connexions entre tradicions musicals que recollia Santiago de Murcia allà per principis del segle XVIII a l'altra banda de l'Atlàntic. La guitarra d'Enrique Solini se situa al centre en aquesta versió que sentirem i és la que protagonitza en ell mateix amb l'Euskal Barroc Ensemble des del seu disc Colores del Sur, Optimisme i Apertura.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Franz Liszt seia al piano i volcava la seva visió de l'amor elevat, del més sagrat i pur, el primer dels seus somnis d'amor, els Liebesträume. Una peça que ens regala aquesta sensació d'altura, de lleugeresa, que sembla surar en l'aire i en què un màrtir renuncia a l'amor terrenal perquè el cel li ha obert les seves portes. La versió era una de ben recent, de l'any passat, i anava a càrrec de Marian Batsashvili. I ara, les emocions de la peça, que ja tenim a punt, muten i adquireixen una sensualitat diferent. És la que ens proposa Claude Debussy a través del seu únic quartet de corda. Us proposo de sentir-ne el primer moviment, sorprenent i ple d'efectes, en una versió directa i que va al moll de l'os, la del quartet Belchea.

doncs, dels moments més suggestius, els més intensos, la música de John Tavener és un camí de contrastos. El que sentíem era Sweet Dancer, un fragment del seu cicle de cançons To a Child Dancing in the Wind, música que interpretava el conjunt Aureol, inspirada doncs, en la fragilitat, la tendresa i la transparència espiritual de la poesia de William Butler Yeats. I és cert que, malgrat que l'atmosfera d'aquestes peces atrapa des d'un primer moment, les melodies de Tavener doncs, no semblen accessibles tampoc a primera escolta, però no és el cas de l'obra que arriba a continuació. Un fragment amb una melodia d'aquelles on quedar-s'hi a viure, com diem de tant en tant, tant se val els cops que l'haguem sentit. És l'adagio del concert per clarinet de Mozart, una de les pàgines més estimades d'aquest autor, i l'última obra que va arribar a completar, plena de calma i tendresa. Sentim-la amb Martin Frost.

Alain Guillemette i Martin Dubé interpretaven Ai Lulí de la compositora francesa Pauline Viardot. Melanconia, lirisme i una petita escletxa d'esperança per una història d'amors incerts. I quan passen 5 minuts de 2:15 del matí, avui ens acomiadem de l'àlbum de la setmana.

0: Doncs sí, no m'he despistat. Avui ens acomiadem de l'àlbum de la setmana, tot i que encara ens queda un dia més de programa, perquè demà, tal com us hem avançat fa una estona, l'estructura del nostre programa serà completament diferent i no tindrem espai, si més no, per aquesta forma d'àlbum de la setmana, perquè els àlbums de la setmana també tindran el seu moment. I és que demà volem celebrar el final de temporada amb la participació de tots els col·laboradors.
1: Doncs sí, demà farem un programa molt coral, perquè hi podreu sentir moltes veus. Però anem a pams, Maria, perquè encara ens queda gaudir una mica més d'aquest àlbum que ens acompanya des de dilluns.
0: I tant, Voices of Earth, del cor de cambra Audite, que dirigeix el seu fundador, Yannis Iben.
1: Actualment, Yannis Iben ja no el dirigeix, però sí que ho va fer des que el va fundar, el 1992, i fins al 2022, que va ser quan es van enregistrar aquest àlbum per commemorar el 30è aniversari d'aquest cor, que des de llavors el dirigeix Tatu Erkila. Ja vam dir que Yannis Iben, a banda de ser-ne el director, en aquest enregistrament també és l'autor d'una de les 6 obres que es van compondre precisament per celebrar aquest aniversari. I també vam comentar que amb aquest àlbum ens convidaven a reflexionar una mica sobre com habitem en aquest món, quin ús en fem, com el tractem. És per això que les 6 composicions del disc aborden el tema de la natura i les crisis ambientals actuals. De fons estem sentint l'obra titulada Light d'Alex Freeman, una obra ambientada en un poema que Robbie Hardy va escriure l'endemà de les eleccions presidencials dels Estats Units del 2016, una obra que demana resiliència. Aquesta paraula que ja fa uns quants anys que estem sentint, tot i que no amaga la inquietud davant del futur, acaba convertint-se en una afirmació d'esperança, cosa que la fa perfecta per tancar el disc.

I l'obra que sentirem, la de Yanni Sivent, director del cor de Cambra Audite, es titula The Earth Does Not Belong to Me, Tumen, vull dir, és a dir, la terra no pertany a l'home. Un títol contundent per a una obra que reflexiona sobre la relació entre els éssers humans i la natura des d'una perspectiva crítica, utilitzant textos històrics de dos líders nadius americans, el cap John Hollow Hornbeer i el cap Seattle.

0: Un recordatori de la humilitat necessària per encarar aquests temes. The earth does not belong to man. La terra no pertany a l'home, no ens pertany. De Yancy Ben, des d'aquest àlbum Voices of Earth, que interpreta el cor de Cambra Audite, aquí dirigit pel seu fundador, Yancy Ben. Una obra que, juntament amb les altres cinc que l'integren, es va compondre expressament per celebrar el 30è aniversari d'aquesta formació coral.
1: Doncs sí, amb Voices of Earth, el cor de Cambra Audite ens proposa això. Ha fet tot un viatge sonor a través de les sis obres que l'integren i que ens mostren paisatges, oceans, boscos i veus humanes molt diferents. Sis obres que convergeixen en una mateixa idea, que és que la Terra és un patrimoni compartit que hem de protegir, perquè la seva preservació depèn de les decisions que prenem cada dia.
0: I amb aquest disc del Segell Alba ens acomiadem de l'últim àlbum de la setmana de Tots els matins del món, al qual li hem dedicat tota una setmana, que en el cas d'aquest doncs són quatre dies.
1: Exacte.
0: Perquè per demà, com us dèiem, us hem preparat un programa molt diferent a l'habitual. Continuem amb la nostra pròxima secció.
2: Hard copy right there.

0: Doncs amb aquesta música que ens trasllada a la sala de cinema podem donar-te la benvinguda, Xavier Cervera. Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvingut. Bon dia a totes dues.
0: Benvingut de nou a tots els matins del món.
1: Moltes gràcies.
0: Amb aquesta secció que jo sé que et fa il·lusió especial, de fer aquesta
2: pel·lícula. Fa moltes setmanes que ens deia que la volia fer.
1: Aquesta pel·lícula em fa molta, molta il·lusió. Ja em sent els mobles per la finestra en aquesta darrera secció de la temporada. Felicitar-vos per a mi, Alicia.
0: Que no, gràcies. En Pare Esteu també. I jo sempre anem dient això, eh?
1: Jo soc una nota pau de pàgina. I molt, molt content i molt orgullós de formar part d'aquest projecte.
0: Que bé, gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs sí, Maria, parlem d'una banda sonora i un film que s'han fet extremadament populars.
0: Totalment. I ja hem entrat en l'àmbit, justament això, ciència-ficció, ja ens hi portava, no?, tota aquesta sonoritat.
1: Sí, tot això ens porta a una pel·lícula de ciència-ficció, a un futur distòpic, a replicants, ja vaig donant pistes, i una pel·lícula que, com deia, s'ha fet molt popular tocant temes molt densos i molt profuns.
0: Jo crec que ja podem dir quina és, no?
1: Sí, és Blade Runner.
0: Blade Runner, Ridley Scott, l'any 82.
1: 1982.
0: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young i Daryl Hannah.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé.
1: Així és. I, és curiós la popularitat, l'extrema popularitat, com he dit abans, d'aquesta música i d'aquesta pel·lícula, perquè la música totalment avantguardista d'Evangelis i la pel·lícula, que és una espècie de neo-noir, d'un cinema negre futurista, més que futurista, retrofuturista, i que va sentar les bases del ciberpunk filmogràfic, inclús del ciberpunk en imatges, inclús del ciberpunk en narrativa, no? Recordem que el ciberpunk és un gènere que agermana amb tecnologia extrema i societats distòpiques i degradades, no? Uh-huh. Anem per parts. Evangelis va composar una banda sonora impactant, sobretot escoltada a 1982, una visionària i una futurista música creada amb electrònica, però una electrònica simfònica, que és part essencial de la pel·li. Es pot afirmar que la pel·li no seria igual sense aquesta música.
0: No,
1: no tindria la mateixa força emocional i tampoc tindria aquest caire filosòfic. Evangelis fa servir l'electrònica de forma molt emotiva i així les màquines, els sintetitzadors que fa servir, semblen tenir una ànima, no?, una ànima humana. Recordem que una de les idees del film és la frontera entre l'humà i l'artificial. I també d'aquesta manera, amb aquests elements tan moderns, el futur són antic. Per altra banda, formalment i estèticament, Evangelis fa servir l'electrònica per capes i per seccions. Uh-huh. I, per tant, tenim davant nostre una mena d'orquestra electrònica que desenvolupa un discurs musical doncs, molt simfònic, doncs, amb grans arcs expressius, un desenvolupament gradual de les idees i de les melodies, de les melodies a l'estil Evangelis, encara que existeix melodia, realment, un sentit catedralici, un sentit monumental de l'espai sonor, podríem dir que hi ha un cert esperit wagnerià o brugnerià en aquesta música, en molts moments, i sobretot una voluntat de transcendir amb la música a tota costa, no? Quan t'he esmentat Wagner o Bruckner, no ho he fet de vegades, perquè Evangelis és un romàntic, absolutament, no? en aquest aspecte formal, no? Uh-huh. Per altra banda, parlant del film en si mateixa, és una obra mestra absoluta. sí, ho és.
2: Quantes vegades l'has vista?
1: 30, 40, possiblement.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, moltes. He estat tentant de veure-la per fer la secció aquesta, però no, és massa allà, deixarem passar un anyet o una miqueta més. Sí. La pel·li és un caramelet embolicat de còmic, que porta dintre, doncs per tu, per tu primo, que es diu, al carrer, no? Les preguntes que com a espècie hem sigut capaços de produir, però no hem sigut capaços de contestar, no? I no oblidem que d'aquesta tensió entre les preguntes i la incapacitat de les respostes, doncs naixen moltes coses, la cultura, l'art, per exemple, i les preguntes són les clàssiques, no? Són d'on venim, qui som i on anem. I per això Blade Runner és tan especial, no? Per aquesta mescla de còmic caramelet embolicat en unes imatges molt fàcils de tragar, de consumir, i aquest discurs filosòfic molt dens i molt potent.

0: crec, Xavier, que els nostres oients coneixen en la seva gran majoria la història que ens explica Blade Runner, però pels despistats, que sempre n'hi pot haver, què ens explica exactament la pel·lícula i què fa que sigui tan especial?
1: Bueno, doncs, Esther, com he dit abans, Blade Runner és un neo-noir, un neo-negre, un cinema negre adaptat als temps que corren, retrofuturista. Succeeix a Los Angeles el 2019, imaginem-se com...
2: Sí, sí, ja estem passats per Blade Runner.
1: Com els anys 50, és una novel·la de Philip K. Dick, com els anys 50, s'imaginava el 2019, no? I el protagonista, doncs, és un detectiu provat arquetípic, no? Clàssic, de volta de tot, desencantat de la vida, al que li encarreguen la supressió d'uns robots, els replicants, més humans que els mateixos humans que resa la seva publicitat, no? Uh-huh. Estem en una societat on les grans corporacions... marquen una mica la llei i el camí a seguir, no? Uns prototips des que es sospita que poden generar emocions pròpies i que són més intel·ligents i amb més força, tenen més força que els propis humans. Per això se'ls ha donat com a seguretat, no? Una existència de 4 anys. A partir dels 4 anys, doncs moren, deixen de funcionar. S'ha de dir que la pel·lícula està basada en una novel·la de Philip K. Dick, que és un dels grans escriptors de ciència-ficció, que este titula Somnien els androides a ovelles mecàniques, però s'ha de dir que el guió de la pel·lícula, o la pel·lícula en si mateixa, perquè la pel·lícula va ser una miqueta un work in progress, no? Hi havia un guió, però va anar modificant, supera filosòficament de rato l'original. I en quant a què fa especial aquesta pel·li, doncs és un company de moltes coses. És una combinació única de cinema negre, de futur distòpic i de reflexió filosòfica. Visualment, ara encara, perquè tot està fet amb efectes especials analògics, com correspon als anys 80, continua sent impressionant dècades després veure aquest Los Angeles degradat, amb els seus neons, farcits de neons, amb una pluja constant, un Los Angeles absolutament multicultural, amb preponderància de població asiàtica, la creació d'una nova llengua, d'una neollengua, que és el resultat de la confluència de moltes cultures. I com he dit abans, doncs va definir tot el ciberpunk, tota l'estètica ciberpunk posterior. I a més la pel·li planteja preguntes profundes, molt profundes, sobre l'identitat, doncs, sobre com construeix la memòria la nostra identitat, sobre la consciència i sobre què significa ser humà, no? Sobretot, què és allò que ens fa humans?

Realment la música d'Evangelis és gran part de l'atmosfera d'aquesta pel·lícula. I ja si parlem dels personatges de Blade Runner, doncs un dels més destacats, diríem, és Roy Batty, no? És aquest actor, Roger Hauer, el que tu, Xavier, qualifiques d'heroi tràgic i que porta, dèiem això, no?, un gran pes del film a sobre. És un replicant, no?, que acaba sent més humà que els humans, això que comentaves, a més un homicida, un parricida, amb el que és curiós perquè finalment acabem empatitzant amb ell, no?, davant dels seus dubtes, la seva ira i el seu sofriment, oblidant una mica que és justament això, una màquina, no?, en el fons.

0: No tenim temps.
1: Ja ho vas dir l'últim dia que vas venir, que necessitaries tres o quatre seccions, com a mínim, per entrar tot arreu.
0: Potser ho farem, però ara és que no tenim temps. I llavors, Roy Batty, jo crec que porta gran part del pes de filosòfic de la pel·li. Això que estem escoltant, que és, sí, que jo crec que molta gent haurà vist la pel·li, és quan una seqüència absolutament meravellosa, quan Deckard mata a una replicant i de sobte en càmera lenta amb aquesta música i la replicant va trencant cristalls. No sé si recordeu aquesta escena, que és, que és brutal, no? Va trencant cristalls són uns aparadors, no?, que va traspassant mentre de Carla Cribilla a tirs. Podríem parlar dies de Roy Batty, podríem parlar setmanes de Blade Runner... Però sí, Roy Batty ha esdevingut un símbol, un arquetip. Encarna en el seu personatge una de les qüestions centrals de la pel·lícula, i que és ni més ni menys de què depèn ser humà. Depèn de l'empatia, depèn de la memòria, depèn de l'amor, depèn de la consciència de la mort. Al llarg del film, just des del principi, quan l'encarreguen la missió al Blade Runner, a Deckard, ven com els humans, els seres humans, són el contrari d'això. Són freds.
1: I la paradoxa.
0: Sí, sí. Són freds, són cruels, són insensibles, estan emocionalment anestesiats, estan com cansats de la vida. Això és el caire existencial que la pel·lícula els atorga als humans. És molt cinema negre, en realitat, no? I en canvi, observem com els replicants lluiten desesperadament per allargar la seva existència. Els replicants estimen la vida. Roy Batty, com molts herois tràgics, lluita contra alguna cosa que considera injusta.
1: Aquesta data de caducitat, no? Al final,
0: sí, aquesta data de caducitat, el per què de morir, no? Le busca aquesta resposta, no? Lluita contra un destí que és inexorable. És un Prometeu, és un Edip, en certa manera, bueno, o en gran part. I la relació amb el seu mentor Tyrell, de Tyrell Corporation, aquesta gran corporació, és definitiva. Batty busca respostes. Ell està molt protegit i amb la seva intel·ligència aconsegueix penetrar de nit al seu Sancta Sanctorum buscant respostes. Per què he estat creat? Per què he de morir? Quin sentit té la seva existència? Si fem una lectura freudiana, per Freud la figura del pare és la figura de la llei, de l'autoritat, és el que marca els límits. Però Batty no busca en Tyrell el seu pare, només preguntes, també busca amor, també busca comprensió per no trobar-les. No? I en no donar-li les respostes adequades, Tyrell el mata. Mata el pare. Hi ha una seqüència esgarrifosa on li aplasta el cap, no? Després surt de càmera, però li aplasta el cap. Trenca en l'autoritat fundadora. En Freud, l'amor del pare i el subsegüent sentiment de culpa crea un tòtem. I a partir de crear el tòtem, diguem-ne que és el naixement de la cultura. Aquesta és una de les lectures que es pot fer d'aquest moment. L'altra lectura, que a mi m'interessa més i que és perquè és més lluminosa i a banda de ser més lluminosa és més útil, encara que la freudiana també té...
1: No li treus tot el mèrit, vaja.
0: No li trec tot el mèrit perquè existeix, no? Jo crec que en el cap dels guionistes estava també això, no? O si no estava, almenys per instint està escrit, no? En la lectura nietzscheana, que a banda de ser més útil, també jo crec que com podem veure en el final, correspon més a l'esperit de la pel·lícula, Batty mata a Déu, a Tyrell, que és el seu creador, no? I així descobreix, com nosaltres mateixa, com els homes i les dones moderns, que darrere de la idea de Déu no hi ha cap veritat absoluta. Tyrell no li dona cap resposta per donar sentit al patiment o a la mort. Però Roy, com sempre, més humà que els humans, no caurà en el perill del sessentit o del nihilisme. Serà capaç de transcendir i de transcendir-se i de crear el seu propi sentit a la vida, no? De contestar-se a si mateixa aquestes preguntes que està cercant. No? I en realitat això és el que fa meravellosa aquesta pel·lícula.

he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.

0: Sentíem la veu confusible, inconfusible veu de Constantino Romero en aquest monòleg, amb aquest cèlebre monòleg de Bati, que accepta la mort, però més encara salva en aquella seqüència superba, suspès d'una viga davant l'abisme, de la mort, el seu antagonista Descartes, que volia matar-lo.
1: Sí, són uns quants minuts, ja, la persecució.
2: Són uns quants minuts, també, ja és una persecució molt llarga quan irrompen en la casa de... del fabricant de ninots, no? Bueno, que hem pogut veure també que aquesta seqüència sense la música d'Evangelis no seria la mateixa, no?
1: Totalment.
2: La banda sonora és imprescindible per a aquesta pel·lícula. Doncs sí, hem vist el... Perdó, no hem vist, hem escoltat.
1: Sí, és que
2: tinc les imatges al cap. Clar, és que, vull dir, aquesta seqüència en la qual doncs vem a Descartes penjat d'una viga, no?, en l'abisme d'un edifici neogòtic, amb una pluja en misericòrdia constant, esperant la mort, no? I de sobte apareix, torna a botar des de l'altre edifici on havia fugit Roy Batty, no? I l'agafa com si fos un tità o un semideu, l'agafa i en l'aire el salva, no?, amb un sol braç. És espectacular, no? Bé, anant a la cosa, en aquest monòleg, aquest preciós monòleg que és del... Això és un tòpic, però bueno, ja que dir-ho. Aquest monòleg és de Rutger Hauer, no és dels guionistes. És un monòleg que va escriure Rutger Hauer la nit abans de...
1: L'actor protagonista, l'actor que encarna Roy Batty, vaja.
2: Sí, l'actor que encarna Roy Batty, aquesta mena de superhome, Nietzsche. I el va escriure ell la nit abans de rodar la seqüència, li ho va ensenyar a Ridley Scott i aquell va donar el vistiplau i s'ha convertit en una de les seqüències més esplèndides de la història del cinema.
1: Sí.
2: Doncs en aquest monòleg, Batty ja no espera respostes ni del pare ni de Déu. Simplement contempla la bellesa, contempla la fragilitat de la seva existència, accepta la mort... després de matar Déu, Batty salva Descartes, ja ho hem dit abans, i és com si una vegada desapareguda aquesta autoritat superior decidís a crear els seus propis valors, la seva pròpia moral, no? Batty no rep una moral del seu creador i per això salva Descartes. Estima tant la vida, al final se n'adona compte de que estima tant la vida que entén el patiment i la por d'aquell que està a punt de morir, no? I el salva. Moments abans, mentre està observant com es debateix entre la vida i la mort, perquè, si recordeu, té un dit trencat i està a punt de caure,
1: sí,
2: i aquestes coses, no?
1: És molt al límit. Sí,
2: està molt al límit. Ell se atansa a Descartes i li diu és horrible viure amb por, no? Diu... En això consisteix ser esclau, no? Que és el que li ha passat a ell, exactament, no? Que és una d'aquestes frases lapidàries que et fa pensar molt, no? Perquè moltes vegades, quan hem tingut por d'alguna cosa o preocupació per alguna cosa, al final resulta que tenen adones de que has sigut esclau d'aquesta por, no? O que eres esclau d'aquesta raó, no? Una frase molt certera, no? I aquesta frase dita en veu alta probablement és el clic que fa reflexionar a Batty i que finalment el fa empatitzar i que finalment el fa ser humà, el fa desenvolupar totes aquestes emocions pròpies de la humanitat ben entesa, no? I al final li ha donat una lliçó d'humanitat a Descartes. Però a més Batty descobreix en aquell últim moment baix la pluja que la grandesa moral rau en l'acceptació lúcida de la pròpia mortalitat i de la pròpia fragilitat i que és això el que ens fa forts.

0: Doncs sona la música que acompanya els títols de crèdit finals i arribem una mica també al final d'aquesta secció i d'aquest repàs per Blade Runner. I com sempre, ja, el nostre petit ritual. Vols afegir alguna cosa més, Xavier?
1: Sí. Jo, com a bon moralista, sempre vull afegir alguna cosa més enfocat a... Doncs una mica al missatge de la pel·lícula, no? Deixar una pindoleta sobre el missatge de la pel·lícula. Mireu, aquesta pel·lícula és en aparença profundament postmoderna. De fet, ho és. En les seves imatges, en tot allò que és estàtic, és molt postmoderna. A saber, posa en dubte la identitat, posa en dubte una veritat absoluta, posa en dubte el progrés, posa en dubte la frontera entre allò que és original i allò que es copia, s'endinsa en aquell enorme calaix de sastre o batiburrillo que és la mescla d'idees i el tot val una mica de la postmodernitat, però té un postfilosòfic i es planteja una sèrie de preguntes que oposen una fortíssima resistència a aquest embolicat postmodern. No? I les preguntes doncs, són qui o què som, què significa estimar, què significa morir, sobretot com hem de viure. Ens mostra un món on totes les certeses han caigut, però també es diu que la memòria, que la compassió, que la consciència de la mort i, per tant, estimar la vida que ens queda i fer alguna cosa útil en la vida que ens queda, com Roy Batty, són poderosos antídots contra aquestes incerteses. Doncs, en tot cas, si no l'heu vista, ho dic als nostres oients, no us la perdeu, us faran pensar, i si no us fan pensar, cosa que dubto, s'ho passareu molt bé.
2: Després d'aquesta secció, segur que els hi han vingut moltes ganes, si no l'han vista.
1: Espero que sí.
0: I si no, doncs la tornem a veure.
2: Exacte.
0: Ara que ve l'estiu,
2: i
0: potser tenim una miqueta més de temps, perquè, Xavier, avui ens acomiadem de tu i d'aquesta secció.
1: Darrere secció.
0: I bé,
2: Bon estiu.
0: I fins aviat.
2: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Bon estiu a tots i molt bon promè.
3: Catalunya Música.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
0: Un quart de 10 del matí entrem en un nou tram de selecció musical i ho fem amb un solista virtuós i una mirada diferent sobre la tardor per recordar, doncs mireu, temps una mica més frescos. El trompetista Pacho Flores és l'encarregat de defensar aquest Concierto de Otoño d'Arturo Márquez, de què us proposo sentir el primer moviment. Es titula Son de Luz i és brillant i expansiu. La tardor la trobarem als colors de l'orquestra, en aquest cas la Simfònica de Mineria, dirigida per Miguel Prieto, que és l'encarregat de conduir aquesta fusió clàssica amb els ritmes mexicans.

Quin sote Pacho Flores, és increïble, aquest trompetista veneçolà, que era precisament el solista d'aquest Son de Luz, el primer moviment del Concierto de Otoño d'Arturo Márquez. Un fragment doncs, que ens permetia de recuperar un d'aquests grans solistes del món de la trompeta. I si ara sentíem l'obra d'un autor mexicà, sentirem tot seguit una composició inspirada pel folclore mexicà, però des d'una mirada externa, la del nord-americà Aaron Copland a través dels seus Three Latin American Sketches. D'aquests esborranys llatinoamericans en sentirem el tercer, La dansa de Jalisco, que sota la batuta de Leonard Slatkin sona sincopat, transparent i alegre.

L'escriptura d'Amy Beach no ho posa fàcil als intèrprets, però el resultat sonor és hipnòtic i fins i tot fascinant. Aquí, a més, la violinista Bom Sori i la pianista Yulia Okruashvili l'interpretaven de manera més que solvent. Era la romança opus 23 d'Amy Beach, com dèiem, un exercici melòdic d'aprofundiment en els efectes i les emocions. I d'aquesta atmosfera virtuosa, però continguda i plena, i uns minuts abans de la conversa d'avui, passem a alliberar-nos d'expectatives i càrregues innecessàries amb una de les sinfonies de Joseph Haydn, passaport al classicisme més canònic, transparent i confortable i alhora alegre, elegant i equilibrat. En recuperem una de les versions que Giovanni Antonini està dirigint pel projecte Haydn 2032. Fa un parell de setmanes diria que ens hi endinsàvem també en el disc de la setmana, però avui en concret ens quedem amb el primer moviment, l'Allegro, de la sinfonia número 16.

0: Doncs ja ho dèiem, una mica de color d'aquesta llum del principi d'aquesta sinfonia número 16, en si va molt major, de Joseph Haydn. Classicisme, per tant, a les mans dels membres de l'Orquestra de Cambra de Basilea, dirigits per Giovanni Antonini. És la peça que avui ens permet de donar pas a l'entrevista, la darrera de Tots els matins del món d'aquesta temporada.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: L'última convidada de Tots els matins del món d'aquesta temporada és Fàtima López Pérez, historiadora de l'art, membre i investigadora de GRACMON, el grup de recerca en història de l'art i del disseny contemporanis a la Universitat de Barcelona i comissària també de l'exposició El llenguatge de les flors, missatges secrets de la natura, que fins al 22 d'aquest mes es pot veure a l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya. Bon dia, Fàtima, i benvinguda.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: A tu per venir, evidentment. Com i quan va néixer la idea de fer aquesta exposició?
3: Doncs aquesta exposició és fruit de la meva recerca a la tesi doctoral, que ja la vaig llegir en el 2012, per tant ja fa uns quants anys, però era un tema que em quedava pendent, no? És a dir, aquesta idea de fer una exposició vinculat amb una de les línies d'aquesta recerca, que és el llenguatge de les flors, va passant el temps i finalment doncs, vaig tenir l'oportunitat de poder-la presentar com a proposta a la Biblioteca de Catalunya, la van acceptar molt bé i ha arribat el moment de poder-la doncs, mostrar i ensenyar tot allò que jo he anat recopilant, no només des de la tesi, és a dir, no des d'aquell 2012, sinó posteriorment. És a dir, les recerques les he anat seguint, he anat publicant i doncs, això és el resultat d'un treball llarg i ara doncs, amb les ganes de donar-lo a conèixer.
2: Uh-huh. La temàtica d'aquesta exposició és interdisciplinària perquè fusiona literatura botànica, simbolisme, perspectiva de gènere, arts gràfiques, col·leccionisme i música en un context barceloní amb referents també internacionals. La música com hi està representada? Com hi apareix?
3: Doncs apareix a partir d'unes partitures. De fet, és una mostra molt, molt cuidada en el sentit de que són documents antics. Ens estem movent en un període del segle XIX i inicis del segle XX i, per tant, doncs, amb aquesta gran difusió que va tenir el llenguatge de les flors, a banda del que és les arts gràfiques, que és el que jo més he treballat, també a la Biblioteca de Catalunya es conserven unes partitures en què la temàtica és aquesta, no? Sobre cançons en què les flors es converteixen en música. És a dir, és una cosa també com molt poètica i llavors doncs, he seleccionat per una banda un conjunt de diferents composicions vuitcentistes italianes en què apareix, per exemple, partitures de Bellini, Donizetti, Ricci o Rossini i per l'altra banda a Clavé, no? A Josep Ansel Clavé, que ens presenta tot, ja coneixem les flors de maig, uh-huh. Però he volgut seleccionar la del llenguatge de les flors i el de la violeta. Per tant, doncs és aquesta combinació, en el cas de Clavé, sobre poesia i les flors adquireixen un component molt romàntic, molt emocional, amorós i són traduïdes a partir de música, no? És una cosa molt maca que també és un reflex d'aquesta societat en què a banda dels llibres, per això deia temes de literatura, no? Aquesta idea de tenim llibres sobre llenguatge de flors, però també tenim com això arriba a la difusió dels cromos, a les postals, però la música també hi és present, no? És tot condiciona amb aquesta idea de l'art total que era molt característic de l'època. Per tant, està representada en partitures. No?
2: Molt bé, doncs si et sembla, Maria, comencem amb la primera de les músiques.
0: Em sembla meravellós perquè, a més, està directament relacionat amb el que ens explicaves, ja que avui hem preparat una petita playlist, unes quantes cançons, unes quantes peces per tu, Fàtima, i la primera és justament música de Giacomo Puccini i es titula Crisantemi.

0: Puccini no té gran part de la seva producció que sigui producció instrumental, però és el cas d'aquests crisantems que sentim amb el quartet Brodsky. I, Fàtima, quan parlem del llenguatge de les flors, parlem d'un significat, no?, afegit a cadascuna de les espècies, diríem, i situa'ns una mica, eren significats compartits en l'època? Vull dir, quan un artista feia servir una flor sabia el que estava dient, i la persona que rebia aquella informació també en tenia el missatge? O sigui, era un llenguatge real, d'alguna manera?
1: Era un llenguatge popular, que també ens crida l'atenció perquè avui en dia ens ha quedat quatre coses de tot això, no? Arriba Sant Jordi, tothom identifica la rosa, els gipressos, el cementiri, però poca cosa més, no? És a dir, ens ha quedat quatre idees, però en una societat del segle XIX, fins i tot inicis del segle XX, aquesta sensibilitat per món de la natura es traduïa a partir d'un llenguatge ocult, que és, sense utilitzar la paraula, es mostraven les flors, es representaven aquestes flors, i hi havia una comunicació artística, per una banda, perquè era una de les temàtiques, per descomptat, més importants, però també sentimentalment amorosa, és a dir, era la manera de poder, el festeig, les relacions amoroses, amb una moral i un codi ètic molt limitat, no?, en aquest sentit.
0: De les coses que es podien dir i les que no,
1: exactament.
0: No?
1: Exactament. De les que es podien dir, però sobretot les que no es podien dir, però que es podien ensenyar a partir de diferents missatges. I les flors era un ús de poder, això, no? El que avui en dia veiem un ram de flors i ens pot semblar molt maco estèticament, en aquells moments tenia un significat. I, per tant, s'havia de conèixer aquest codi, i per això hi havia aquests llibrets en què t'explicava quin significat té cada flor, però la cosa es pot complicar quan tenim un ram de flors, i és quan ve la gramàtica floral. És a dir, hi havia un idioma propi d'aquest llenguatge.
0: Tot això és el que tu vas estudiar en el seu moment per la teva tesi?
1: Exacte.
0: I, per exemple, tens en ment aquests crisantems que sentíem, si ens diuen alguna cosa especial?
1: Ens diuen molta cosa. És un reflex de l'època, és unes flors exòtiques provenen d'Àsia, concretament de Xina, després passarà cap al Japó i ens arriba a Europa. I els crisantems agafen una moda tremenda, és a dir, és una flor molt exòtica que crida l'atenció. I llavors, des dels horticultors d'aquí, es comencen a fer exposicions. Però tot això també s'ha de dir que és una moda que ens ve d'Europa. A París, per exemple, també feia moltes exposicions de crisantems, però a Barcelona, a inicis del segle XX, hi havia la Societat Catalana d'Horticultura i va fer una exposició en què n'hi havia 400 varietats de crisantems. Però després va venir el Sindicat Hortícola i van fer una exposició de 2.000 varietats de crisantems. Llavors, a les mateixes dates. Era una autèntica bogeria.
0: Contraprogramació de crisantems a Barcelona.
1: No sé on treien tants, però hi havia varietats, colors, el que vulgueu, i eren exposicions en què la burgesia anava, vull dir que cridaven l'atenció, no? I això era una cosa molt maca i clar, és un reflex d'un tipus de flor que estèticament ens pot agradar més o menys, és molt maca, sí, però a banda també se l'associa amb tots els sants, no? Des d'una cultura més occidental, venen aquest Tots Sants, i és per quan es vincula també en temes de cementiri, que és el que ens aboca aquesta música, no?
0: Sí, clar. Puccini ja ens portava una cosa melancòlica,
1: totalment,
0: una mica trista. Sí.
1: Va molt lligat. I artistes del moment també en representaven molts. Alexandre de Riquet, la seva obra de crisantems, vull dir que va tenir la seva visió artística.
2: A partir de què s'ha construït el llenguatge de les flors? A partir de la forma, del color, de l'olor, de si és perenne o efímera, de quin és el seu comportament, a partir de què?
1: A partir de... tot això ens ve des d'un món molt oriental, també s'ha de dir com arriba aquest llenguatge de flors. Doncs tot això ve a partir que a l'exposició, al primer àmbit, allà s'explica que hi havia una senyora, Lady Mary Worley Montagu, que era la dona d'un ambaixador britànic que havia anat a Turquia. Això estem parlant d'un segle XVIII. Va cap allà, veu a Turquia que n'hi ha unes dones, aquestes odalisques, no?, que no deixa de ser com una imatge així molt doncs, de les mil i una noches, i allà veu que es comuniquen a partir de les flors, és a dir, per poder una mica burlar aquests vigilants dels harems, es comuniquen a partir de flors. I tot això ella ho agafa i ho escriu, li escriu a una amiga, no? I aquestes cartes finalment es publiquen a Londres, també ja més cap als finals del segle XVIII, i ja es fa una gran difusió, va esdevenir com una espècie de best-seller. I és quan comencen els llenguatges de les flors, és a dir, a partir d'aquest món tan oriental es tradueix a un món occidental i sense haver un raonament més enllà de la mitologia grecollatina, és a dir, l'origen doncs, l'agafen de relacions, per exemple, Narcís, no? Com personatge doncs, vinculat, o la religió cristiana, es comencen a inventar aquest tipus de llenguatge que va molt més lligat amb el que és doncs, la història, i també el color. El color sí que és molt significatiu. Més que l'oró, no li donen importància si fa més... Bueno, quin tipus d'olor fa.
2: El color sí.
1: El color sí. No és el mateix doncs, una rosa groga, que clar, era significat en aquells moments d'infidelitat, sí, que una rosa vermella, que és...
2: I mira que és maca, la rosa groga.
1: Sí, això, mira, no sabem per què, perquè no ens ho expliquen, que és realment...
0: Significats ocults, que
1: sí,
0: deies. Eh?
1: Que de vegades dius, bueno, dona'm un raonament, perquè una cosa o una altra. Doncs no ho expliquen, ja... Però bueno, ens hem de creure el que ens deien.
2: I el llenguatge de les flors és el mateix per a tot arreu o canvia en funció del país i potser fins i tot també de l'època?
1: Doncs bàsicament a nosaltres, concretament, ens arriba des de França. França sí que serà, de fet, després d'aquell doncs, llibre que us deia, els llibres de les cartes, es comença aquesta difusió, i sobretot des de França i Anglaterra. Però a nosaltres ens arriba des de França. I jo quan comparo el significat que tenen des d'aquí amb els de França, és pràcticament igual. Per tant, doncs crec que per tots els països té una mateixa significat, tot i que de vegades, clar, la flor de lis, per exemple, a França té molta importància, llavors hi ha flors nacionals, i això sí que pot donar-li doncs, un altre tipus de caràcter. Però en principi sí, hi ha força consonància entre països.
2: En el text de presentació dieu que és un autèntic llenguatge femení.
1: Sí, això és molt maco. La veritat és que és un llenguatge que tot està envoltant de dones, des d'aquestes dones dels harems fins a la dona que va ja des de doncs, aquesta anglesa que arriba, veu i ho traspassa cap a Europa, fins a les dones escriptores del segle XIX en què escriuen aquest llenguatge de flors, i després les dones actuals, perquè en el segle XXI encara es continua parlant del llenguatge dels flors, evidentment no és la mateixa producció, però hi ha llibres, que és l'últim àmbit de l'exposició, i que també la gran part són dones. Per tant, és un llenguatge molt femení.
0: Jo reprenc aquesta idea que parlàveu de les flors i els llocs per entrar en la segona de les peces que t'hem proposat, Fàtima, que són les noches en los jardines d'Espanya i concretament en los jardines de la Sierra de Córdoba.

0: Doncs ja ho sentim, és una peça exuberant, està plena de vida. Aquí l'interpreta concretament és Javier Perianes, que aquí ens agrada molt, amb la Sinfònica de la BBC i la direcció de Josep Pons. I ens deies, Fàtima, que una flor ja té el seu significat, un ram es crea com una gramàtica, ja si parlem de jardins ja tenim tot un altre tema, no? Que aquí ja...
1: La cosa s'amplia, clar.
0: Has tractat també els jardins o queden fora d'aquest àmbit d'estudi?
1: A veure, jo des de l'especialitat de Història de l'Art treballo els jardins des d'un punt de vista arquitectònic. Uh-huh. És a dir, a l'època concretament, que és la de Manuel de Falla, no? En aquest moment entra un modernisme, perquè estem amb aquests inicis del segle XX, doncs no sóc especialista en jardineria pròpiament, però sí que la treballo perquè la meva especialitat és aquesta representació de flors dins de les arts decoratives. Per tant, són jardins petrificats, no? Al cap i a la fi són representacions de flors, però a nivell sobretot d'arquitectura, que és el que jo em dedico. I el jardí, clar, és una eclosió de diferents emocions, sí, però també que és el que jo crec que transmet aquest tipus de Manuel de Falla, no? amb aquests jardins d'Espanya, que és tota aquesta energia que evoca els jardins, des de els sons, els colors, la llum, i per tant doncs, aquesta eclosió pròpia d'un món natural traduït en música. M'encanta, també s'ha de dir que aquestes són de les que m'encanten a mi.
2: Tu diries que encara hi ha molt d'interès en saber, en conèixer quin és el llenguatge de les flors, quin és el seu significat?
1: Doncs jo pensava que era una cosa molt cursi. Quan em vaig ficar a treballar això, pensava que era una cosa més cursilada, que això ja està totalment desfasat.
0: Si penses això a l'inici, com decideixes dedicar-te a fer una tesi doctoral d'això?
1: Això, no, bueno, és que me la vaig trobar després. Vull dir, jo treballava el tema de la decoració floral a l'arquitectura modernista i, clar, vaig veure que això tenia un significat simbòlic. És quan em fico amb el llenguatge de les flors i vaig dir, és una cosa molt cursi, però a mi m'agrada, no? Llavors, algú ho havia de fer i algú s'havia de ficar. Llavors pensava que era una cosa tan cursi, però ha estat la meva sorpresa quan, doncs, comissario aquesta exposició i ha tingut molt èxit, és a dir, doncs, del primer moment que es va inaugurar, la conferència estava plena de gent i la gent ha tingut molt bona resposta. Per tant, mira, doncs això del llenguatge de les flors, aquesta cosa tan cursi que jo pensava, doncs té aquest component que continua agradant. I és el que és la intemporalitat de la natura. És a dir, les flors ens agrada perquè doncs és una cosa maca, no? I ens envolta i crec que sempre la natura doncs hem de tenir aquest contacte i aquesta idea d'una cosa oculta també genera, no? És com,
2: sí,
1: bueno, ens incita...
2: No?
1: Sí, el misteri sempre agrada.
0: Per desxifrar, llavors, tots allà, a veure si entenem una mica més.
1: Llavors, a veure, ara és qüestió d'ajudar la gent a conèixer altres espècies botàniques i anar i endinsar-se en tot això.
2: Una mateixa flor podria arribar a tenir significats contradictoris segons el context?
1: No acostuma tenir pròpiament, perquè sí que té com la definició molt clara, però, clar, es podria donar el cas de segons l'espai pot acabar-se d'adaptar una cosa a una altra. Això sí que...
2: O segons la combinació. En el cas que es tractés d'un ram, que deies...
1: Sí, sí.
2: Clar, en els casos dels rams, en el cas del ram, és molt més complicat, això, perquè intervenen diferents tipus de flors.
1: Exacte.
2: I has de saber com les combines.
1: Sí, també com es presenten, perquè hi ha temps verbals diferents que segons si se li poden treure les fulles, per exemple, de la flor.
2: Oh.
1: I llavors, sí, això és un molt complicat. Jo no ho sé de xifrar, us he de dir que aquesta gramàtica floral és tan complexa que això, depenent no només la flor en si, sinó també la posició, perquè els temps verbals podien variar si li van traient les fulles o doncs, si està més oberta, més tancada aquella
2: flor.
1: Els
2: temps verbals.
0: Els clar, temps
2: verbals.
0: No és el mateix dia, Esther, t'estimo que vaig estimar.
1: Sí,
0: exacte.
1: O ja
0: t'estimaria,
1: no ara,
0: si de cas... Clar.
1: Exacte, canvia totalment.
2: Llavors,
1: a
2: veure, si anem a veure aquesta exposició sobre el llenguatge de les flors, què ens trobarem? Com l'has estructurada? Ens sortirem amb un coneixement important?
1: Aquesta és la missió, no? Almenys ensenyar, mostrar. És una exposició que té un fil conductor i és cronològic. Per tant, ens anem des del segle XVIII amb aquesta senyora que us deia, doncs, anglesa, perquè és l'origen de tot, i després acabem al segle XXI. I el que fa és, doncs, són quatre àmbits, i en el primer doncs, treballem aquests orígens i com aquesta difusió arriba a Europa. I el segon àmbit és ja pròpiament l'èxit que va tenir un llibre que es deia El lenguaje de las flores y el de las frutas, signat per un tal Florencio Jazmín, que ostres, el nom és el nom. Massa. Per tant, un pseudònim.
0: Se'm fa pinta de pseudònim de dona.
1: Pseudònim. Sí. I llavors va tenir molt èxit. Va haver més de 50 anys dedicat a aquest llibre del tal Florencio Jazmín i, per tant, Barcelona hi havia un interès, perquè si no, no aconsegueixes doncs allò, no? Tanta difusió d'aquest llibre. Després ens anirem cap a una difusió d'aquest llenguatge de flors a les arts gràfiques, col·leccions de cromos que n'hi havien específicament sobre la temàtica, també cromos de picar, perquè també aquests tipus cromos antics de la xocolata Maillet i d'altres que en van fer, les partitures de música que en parlàvem, i al final doncs, una selecció de llibres des dels anys 1960, la dècada dels 60, fins al 2013, de selecció de llibres sobre aquest llenguatge de flors. Per tant, el visitant que hi vagi cap allà podrà seguir veure com s'ha anat doncs allò, desenvolupant aquest tema al llarg del temps.
2: I com s'ha anat actualitzant el diccionari pròpiament del llenguatge de les flors?
1: Doncs ha anat sintetitzant tot. És a dir, com abans tenia molt èxit aquest llenguatge de flors, avui en dia ja és una cosa molt més minsa, doncs ens trobem que aquest tipus de diccionaris ja no són tan elaborats, sinó que es queda més amb un caràcter més anecdòtic, pròpiament. Però continua havent, i fins i tot novel·les que s'inspiren per poder fer doncs, això, no? Aquest llenguatge de les flors a partir de novel·les.
2: Quin és l'últim que s'ha editat, per exemple?
1: Doncs l'últim que s'ha editat, ara em fas dubtar pròpiament, crec que tenim un de sobre Vanessa, que és una dona anglesa, a Vanessa Diefenbuch, que va fer sobre una novel·la sobre el llenguatge de les flors.
2: Novel·la?
1: Novel·la.
2: No,
1: novel·la.
2: Però com a diccionari, per exemple?
1: Com a diccionari hi ha molts. Es continuen editant fins avui en dia. Vull dir, és veritat que hi ha més des d'una vessant més anglesa, que és el que queda recollit a l'exposició, però es continuen fent d'altres així.
0: Doncs pel que fa a músiques, us explico, perquè clar, jo vaig triar fer aquesta proposta i buscava, vaig a buscar a veure si hi ha obres que tractin directament sobre el llenguatge pròpiament de les flors. I vaig topar amb una que s'ha estrenat, bueno, que s'ha publicat l'àlbum aquest any, i la sorpresa és majúscula pel perfil que hi ha al darrere, perquè jo vaig quedar al·lucinada. El seu autor és Kip Winger i és un concert per violí titulat justament així, In the Language of Flowers. Però qui és Kip Winger? Doncs Kip Winger era un músic de glam rock que va tocar amb Alice Cooper, que va tocar amb un munt de bandes metal i això als anys 80, i ell ha continuat portant com una vida paral·lela com a compositor i primer estudiant de clàssica i després compositor dins de l'àmbit de la contemporània, amb premis, reconeixements i obres com aquesta, que ha dedicat justament 4 moviments, un concert per violí, solista i orquestra, a 4 flors diferents. Jo us proposo de sentir-ne el segon, a veure com sona.

0: Doncs aquí el tenim, Keith Winger i aquest Viscaria. Viscaria, que en català bueno, és el nom, diguéssim, científic i també el nom comú, o de la pegamosques, em penso que es diu, aquesta flor. Jo no sé si té algun significat associat o l'has pogut investigar. O...
1: Aquí estic perduda, la veritat és que ni em sonava com a tal.
0: Jo he hagut de buscar quina era, eh? Sí? Vull dir, si la busquem és com bastant comuna, però... Mm-hmm. Vaja, en qualsevol cas sí que la música ens porta a aquest punt, no? De dinamisme, de vivacitat, és el segon moviment i està la cosa molt, molt fresca. Però no sé si amb tota aquesta recerca, Fàtima, que has fet de tot el llenguatge floral, hi ha alguna espècie, alguna flor que tu t'agradi especialment, que hagis dit, és que aquesta, a partir d'ara la faré servir sempre, o pel missatge o per ella mateixa, no ho sé.
1: Hi ha tantes, la veritat és que totes tenen el seu significat i fins i tot jo em quedo doncs, sorpresa perquè quan mires aquest llistat de diferents flors hi ha una varietat d'espècies que no me les conec totes. Vull dir que també són llibres que ajuden al coneixement d'aquesta botànica. La rosa és la reina de les flors, uh-huh. Això que parlàvem, no? La varietat de diferents doncs, colors. Per exemple, la rosa blanca és sigili, per tant també té un altre tipus de significat i poden haver també quan es van juntant diferents significats a banda, no? Per tant, jo crec que la rosa com a reina de les flors sempre és la que més agrada i la que tenim aquest vincle més especial per la llegenda de Sant Jordi. Hi ha per exemple, les fulles d'acant, que ja no és una... Pròpiament no destaca la flor, tot i que té, però les fulles d'acant significa belles arts.
0: Les escapitells, no?
1: Les escapitells, aquí veus com totes ens en recordem si hem estudiat els ordres clàssics de l'arquitectura. Doncs el dòric, jònic i corinti, doncs el corinti tenia unes fulles, doncs són les fulles d'acant. I les fulles de cant, doncs, està significat de belles arts, també. Són significats aquests macos que dins d'un ambient doncs, artístic doncs, tenen el seu punt, però hi ha flors maquíssimes. Hi ha, per descomptat, que la del pensament, que significa pensament en si mateixa, sí. També és molt... Bueno, són d'aquestes que són fàcils de reconèixer i les que vulgueu. Vull dir, aquí tenim un catàleg en si.
0: I ara a casa teva, quan has de penjar un quadre o has de comprar un ram, tu hi penses?
1: Doncs mira, no compro tants rams, però sí que a casa tinc un petit... Bueno, tinc un balcó i tinc un petit jardí de flors de l'època. Vull dir que també les selecciono segons els que portaven
2: clar,
1: allà.
2: Com ja, com a coneixement del llenguatge.
1: Llavors, aquí ja les tinc allà com localitzades i bueno, arriba la calor i hi ha algunes que ja no em funciona molt bé. Però vull dir que sí, ja vas a... Ja ho veus d'una altra manera. Sí, així que...
2: Clar. Des del 2009 formes part del Gragmon, que ja fa 40 anys que va néixer. Llavors, com a grup de recerca en art català del modernisme i el noucentisme, qui formeu aquest grup? Quantes persones sou?
1: Doncs, a veure, hauria d'anar comptant.
2: Més o menys, eh?
1: Més o menys, estem parlant de... Hi ha el que són els investigadors pròpiament, que parlaríem d'una doncs, quinzena d'investigadors i investigadores, i després hi ha col·laboradors, que aquestes ja sí que ens podem anar doncs, a 30 persones tranquil·lament, que són aquells que ja no són pròpiament investigadors o que ja no estan vinculats amb la pròpia universitat o amb altres institucions, i que formem un grup de gent que ens interessa el modernisme i aquest període del noucentisme i investiguem sobre això.
2: Clar, es fan moltes recerques individuals i també col·lectives. De totes les recerques a nivell individual, primer, l'última que has fet, es va publicar el desembre, em sembla, passat, de l'any passat. Explica'ns una mica en què va consistir aquesta recerca.
1: Aquesta va ser un llibre que es titula Puebla Art Nouveau, el descobriment d'una època d'esplendor, està en castellà perquè es publica a Mèxic, i és una recerca que jo vaig fer durant uns mesos que vaig estar, gràcies a una beca que va donar el govern mexicà, a Puebla, que és una ciutat mexicana. Llavors allà vaig estudiar l'època del modernisme, que es diu Art Nouveau, que és el terme que utilitzem de nivell internacional, i vaig fer una recerca, molt de treball de camp, anar visitant, doncs, bàsicament moltes cases particulars, veure la decoració que tenen, fotografiar-la, analitzar-la, i tot això doncs, ha donat com a resultat un llibre que l'han publicat a la universitat d'allà, que estic molt contenta perquè fa il·lusió, no?, veure, a banda de que això és un fruit que es tret a nivell de recerca, però crec que més enllà d'això pot contribuir al que és el reconeixement d'aquest patrimoni, un patrimoni que està desprotegit, i per tant donar-li valor pels propis ciutadans i també per la cultura en general.
2: Un patrimoni, per tant, que consisteix en quants... És a dir, quantes coses has catalogat? Quants edificis?
1: 73 edificis 73. Que tenim.

0: Tres edificis.
1: Catalogats, sí, de decoració exterior-interior o interior i exterior. És a dir, de vegades només en tenim a l'exterior o només tenim a l'interior, però la gran part sí que hi ha molt a l'interior.
0: I tu creus, clar, tu dius, ara és important perquè és una manera de fer que la gent valori el patrimoni, no?
1: Exacte.
0: Creus que ells no el valoraven?
1: Molts dels que els coneixien i els confonia amb una altra època és l'art d'Eco, que és fàcil, qui no té coneixement sobre això és molt fàcil, però l'art nouveau i l'art d'Eco, doncs amb aquests termes francesos, però no el coneixien, el confoníem amb l'altra època, que un art d'Eco ja ve als anys, sobretot als anys 20, bàsicament, i el modernisme, l'art nouveau, és de finals del 19, principis del segle XX, i a més que hi ha molta part que és privada, per tant, aquest àmbit privat no sempre és comú, no sempre és conegut, i llavors, doncs, també a partir d'aquestes fotografies és una manera de posar en valor i també doncs, donar a conèixer a nivell internacional. Vull dir que aquesta ciutat, que sí que es tenia constància que podia tenir aquest patrimoni, que hi havia alguns exemples més visibles, també ara es pot posar en el plànol del que són els centres Art Nouveau internacionals.
0: I això també té un valor. I d'aquests 73 edificis, quin et va fascinar més?
1: Ai, doncs mira, ja també em fas com les flors, no? Així d'escollir entre unes i d'altres. Són totes... N'hi han dormitoris, per exemple, hi ha una, bueno, la casa, hi ha una que es diu la Casa Pres, no?, que per sort la universitat d'allà la va comprar i és una casa doncs antiga que es va reformar a l'època aquesta modernista i té una sala de música preciosa. Mira, precisament que parlem de música, veus? M'ha vingut ara al cap, tot molt simbòlic, una sala de música preciosa en què hi ha doncs unes decoracions de pintures de dones a l'estil de Mucha o Muja, no?, aquest cartellista, i són muses, es diuen que són aquestes muses d'inspiració i són dones amb flors al cap, molta... les cabelleres allà, doncs el cabell el tenen com molt ondulat, molt propi de l'època. Però molt maca, és de veritat que és una sala de música, una casa particular, maquíssima.
2: Doncs continuem amb música i de Mèxic tornem cap a casa perquè sentim música d'Eduard Toldrà.

0: Ens entrem ja directament al nostre terreny amb aquestes vistes al mar, inspirades també en els poemes de Joan Maragall, i ens deies al principi, abans de començar, ostres, aquestes músiques encaixen molt bé, no?, amb tot el que tu has treballat. Els modernistes catalans, si haguessis de destacar, bueno, ja els tenim com molt en ment, però des del teu punt de vista, de persona especialista en això, què ens diries?
1: Ai, doncs és tan ric el modernisme català que tenim bons artistes de primera fila. Si he d'escollir, a mi sempre m'ha agradat molt el Domènech i Montaner. L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner és un arquitecte que és molt complet, que treballa molt bé els edificis, molt bé pensats i molt bé ideals, i que a més tenen una funcionalitat fins avui en dia. En un Palau de la Música continua actiu, un Hospital de Sant Pau, evidentment, doncs s'ha modificat a l'ús hospitalari, però té un recinte meravellós i un complex com a tal. I és aquesta combinació entre ornament, funcionalitat, i pel que em fa al meu terreny personal, la representació de la flora en els seus edificis és essencial. No, no es pot entendre aquests exemples que us anava dient, com d'altres, tipus la Casa Navàs, l'Institut Pere Mata de Reus, sense aquest món floral. És un artista molt complet i molt, bueno, que ja s'ha reivindicat, però que s'ha de continuar reivindicant.
0: I jo pensava ara, parlaves d'aquest equilibri, no, entre la funcionalitat, l'estètica i la decoració, la part ornamental, no, també de l'arquitectura. Actualment ens hem quedat només amb la funcionalitat, o aquesta estètica ha mutat a uns altres codis? I no sé, tinc de vegades aquest pensament.
1: Sí, ha canviat tot tant, a mi em fa molta pena. Sí. És que ara mires, clar, doncs allò, el Palau de la Música, imagina't ara qualsevol tipus d'edifici dedicat a una sala de concerts, no té res a veure, tot això és un moment de la gran exaltació de la decoració, i hi havia una burgesia en què volia donar constància, no, del seu estatus, i tot això, doncs, quan més decoració, més diners, més riquesa, i també la cultura i tot el que es movia, no, al voltant de tot això, era una altra estètica. Després ja ens anarem cap a un funcionalisme, tot això, un racionalisme, i fins i tot teòrics com Adolf Loos, que va dir que l'ornament era un delicte. Per tant, considerat com no és una cosa supèrflua, innecessària, i per tant, doncs, anem cap a una funcionalitat davant de la decoració. Res a veure. Avui en dia ens hem quedat amb materials que potser poden ser més rics, estèticament o de color, però ja no hi ha aquest pes ornamental com hi havia al modernisme.
2: Abans has parlat d'aquesta recerca a nivell individual. N'hi ha una altra també que has fet amb una altra companya.
1: Sí, no parem d'investigar, la veritat és que és la nostra funció.
2: D'això es tracta,
1: D'això es tracta, i sempre anem amb una cosa, un projecte o una altra, i et refereixes ara a un article d'investigació amb la meva companya i amiga, Núria Aragonès, que hem, mira, precisament aquesta vinculació de com a grup de recerca, cadascú es dedica a la seva pròpia recerca individual, i aquí hem fet una conjunció precisament amb el darrer projecte que vam tenir, que era Entre ciudades y reversos, és a dir, aquella part darrere, no?, que no es veu, però que també és important, i a Núria és especialista en temes de moda. Jo, amb el tema de les flors, doncs vam fer una conjunció a partir d'un tema que sortia... Una de les línies de la meva tesi era veure que també les dones estaven, doncs, anaven decorades als seus vestits, però també als complements de moda dels moments. Hi havia barrets, hi havia mantells, hi havia mocadors, etc., amb representacions florals. Llavors hem fet un article d'investigació precisament sobre els complements de moda amb flors artificials, des d'aquesta Barcelona modernista, i és una recerca que ens l'han acceptat i que sortirà en qüestió d'uns mesos a la revista Costume de la Universitat d'Edimburg. Per tant, estem contentes perquè estem donant el nostre granet de sorra, no?, dins del que és el món de la recerca sobre aquest aspecte que no havíem treballat abans.
2: Estic veient que portes un vestit molt floral, eh?
1: Sí, jo sempre soc... Això ja em delata, pròpiament, com a tal, i sí, sempre tinc coses una mica friquis, també, Hi ha uns vestits que van treure del William Morris, que era un dissenyador anglès amb motius florals, i també en tinc, d'aquests, però avui no l'he portat.
2: Bé, doncs, si voleu anar a veure aquesta exposició, recordeu que teniu temps fins al 22 de juliol a l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya. És El llenguatge de les flors, missatges secrets de la natura. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i espero això, no, que agradi el tema i que poden anar de manera d'accés lliure i gratuït, que també, doncs, és un dels aspectes positius que té la Biblioteca de Catalunya.
2: Molt bé. Gràcies, Fátima López Pérez.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
4: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
5: Dos minutets que passen d'un quart d'onze del matí, entrem en aquest tercer i últim tram de músiques del programa d'avui amb un petit poema simfònic, Vespre d'estiu, un moment de calma per connectar amb la natura i rellegir el ritme d'aquests dies i que ens arriba de la mà de Frederick Delius. Delius el treballa a través del so de l'orquestra, una orquestra plena de color i que en aquest cas és la Reial Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per David Lloyd-Jones.

L'estiu, segons Frederick Delius, els colors de la Reial Orquestra Nacional Escocesa es posaven al servei d'aquest petit poema sinfònic, titulat precisament així, Summer Evening, que aquí dirigia David Lloyd Jones. I tot seguit serà Frank Bridge qui ens guiarà pels viaranys de la música de cambra. Sentirem el presto del seu quintet de corda mi menor, una peça d'energia gairebé nerviosa que ens porta aquells anys de pas del romanticisme a la modernitat amb el quartet Bridge.

0: Doncs amb aquesta música de Frank Bridge donem la benvinguda a l'estudi a la Rosa Maria Bertrol i en Xavier Montagut. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Per què hi són aquí? Per què hi són aquí?
2: Quartet de corda.
0: En Xavier i la Rosa, doncs perquè nosaltres demà, l'Esther i jo, tanquem paradeta.
2: Però com és possible, això?
0: Com és possible? Des del setembre, Rosa, des del setembre aquí, aguantant.
2: Ja toca.
0: Sostenint aquí l'antena matinal, ens prenem un descans, crec que merescut.
3: Jo crec que sí, perquè, clar, és una feinada, la que...
0: Ja ens ho direu, ja.
3: Vaja, ho estem comprovant, preparant tot això.
0: Doncs sí, ells dos són les dues veus i les cares visibles d'aquest Tots els matins del món versió estiu, que s'estrenarà dilluns, i dels quals en volem saber més coses. Volem situar-nos i volem saber què ens espera a partir de dilluns. Com ho heu preparat, això?
3: Mira, ens hem plantejat, no, Rosa, de fer un programa coral.
2: Coral, totalment.
3: I això vol dir que farem participar a tot l'equip, tota la redacció de Catalunya Música...
2: Menys
3: vosaltres dues.
2: Menys elles dues.
3: No és que tinguem res en contra vostra,
0: Ho sabem, ho sabem.
3: Però, com has dit, Maria, jo crec que us mereixeu un descans, també per pensar una mica amb la rentre i que de cara al setembre. I estarem tot el mes de juliol, la Rosa i jo, ocupant les vostres posicions amb un programa, com dèiem, coral.
2: Molt coral. Que
3: el que voldrà és estar connectat permanentment amb tota l'activitat musical que hi ha a l'estiu arreu del país.
2: Que n'hi ha molta.
3: Exacte.
2: Que n'hi ha moltíssima. I llavors nosaltres el que volem és fer brillar tots els festivals i totes les coses que es faran en aquest país. Per cert, hem dit que elles dues descansaven, però el Pau Blasi no descansarà.
3: El Pau Blasi. El tenim rodat, de tota manera, també cal dir-ho, que també farà vacances. Aquí no penalitzem a ningú.
2: No, home.
3: Aquí no penalitzem a ningú.
0: Hi ha un estatut dels treballadors, també, que
3: respectem, perquè si no la inspecció de treball vindrà i ens tocarà el crostó. Doncs això, fer brillar, com diu la Rosa, a tota l'activitat musical que hi ha al país, que és molta, com diu també l'Esther, tots els festivals d'estiu que es programen a Catalunya, els grans, però també els petits, perquè també ens acostarem a diverses seccions que tindrem, que, com us diem, protagonitzaran
2: el
3: personal.
2: Els companys de la redacció.
3: Exacte, per acostar una mica tots els seus protagonistes. I això també es farà, no, Rosa, amb una entrevista diària que tindrem a les 10, una entrevista en profunditat de mitja hora, amb els responsables d'aquests festivals i els artistes que hi participaran.
2: És a dir, responsables i artistes. Llavors anirem combinant els uns i els altres i ens aniran explicant, doncs, sentint les músiques que se sentiran en aquests festivals, doncs anirem comentant la jugada.
1: I penso que seria... Això. Clar, això començarà dilluns. Quin horari?
2: Home, a les 9 del matí esperem tots els oients de Catalunya Música i d'altres, potser de Catalunya Ràdio, que també vindran. Atenció, atenció, perquè a l'estiu dius, anem a Catalunya Música, que estarem relaxats. A les 9 en punt els esperem.
3: Fins a les 11.
2: Llavors ja descansarem.
1: Molt bé, de 9 a 11. I com sonarà la sintonia de Tots els matins del món, edició d'estiu?

0: Doncs escolta, sona molt bé això.
1: Sona a platja, sona a muntanya.
2: Animadeta.
3: Sabeu què passa? És que també hem volgut arrencar una mica homenatjant a una figura del país, no? Que és Pau Casals. Jo crec que el primer dia del primer programa havíem de dedicar pràcticament allò, l'entrevista a aquesta figura. I el que farem és entrevistar els responsables del Festival Pau Casals perquè ens expliquin tota la programació que tenen preparada a partir del mes de juliol. I també no només ens quedarem a l'activitat de l'estiu, sinó de tot el que vindrà de cara al setembre, perquè es commemora un centenari, vaja, molt, molt, molt, molt important. Mm-hmm.
1: Farem molt país, anirem a Torroella, al Festival de Torroella de Montgrí, al Dansàneu, al Delta Chamber, a Peralada, a la Xubertíada... És a dir, farem territori, anirem per tot arreu.
3: Però també sortirem a l'estranger.
1: I
3: tant.
1: És a dir,
3: tant de bo poguéssim viatjar, però...
0: T'anava a dir, des d'aquí ho tens complicat, Xavier.
3: Però el que ja sabeu tots, no?, que Europa a l'estiu és un festival de festivals,
1: sí,
3: no? I segurament que alguns dels nostres oients han condicionat les seves vacances per fer coincidir alguns dels seus dies de descans per anar-se, per exemple, a Bayreuth,
1: sí,
3: que aquest any també està de celebració, 150 anys del festival, i dedicat, ja sabeu, a la figura de Wagner. També voldrem acostar els oients a l'activitat que es farà a Salzburg, a Is de Provença, a Bregenz, vaja, vull dir que els farem viatjar, com, vull dir, encara que sigui allò imaginàriament, doncs, i sobretot també posar l'accent de la participació catalana en aquests festivals, perquè n'hi ha, per exemple, el de Bayreuth, Pablo Heras Casado, vull dir, un director també amb allò, diríem, amb petites arrels de Catalunya, però que ell va estar, recordem-ho, durant anys a Girona, doncs dirigirà una altra vegada el fossat de Bayreuth. I el que volem és explicar una mica tot això.
0: I ens dèieu, programa coral, quines veus i quines seccions teniu a punt? Va, que
1: veure, tenim, per exemple, Victòria Palma, aquesta dona que ens farà unes trobades íntimes. És a dir, li vam dir, Victòria, tu amb qui t'agradaria viatjar? Amb quins compositors, amb quins músics? I llavors, a partir d'aquí, han nascut les trobades íntimes de la Victòria Palma. Després tenim, per exemple, la no clàssica, perquè també tenim una part dedicada al món del jazz, no? La Marta Lanau vindrà i ens explicarà, doncs, els festivals d'estiu que tenen relació, que són música jazz, i anirà des d'Andorra fins a tot, per tot el país.
3: Dues col·laboradores vostres, l'Esther Plana i l'Alba Quinquillà. L'Esther Plana tindrà una secció que li ha volgut dir petits grans oients. I clar, ja us ho podeu imaginar, no? Ella el que explicarà és una mica tot el que pot fer la família durant l'estiu per passar aquesta calor. És veritat que a l'estiu hi ha molts esdeveniments i potser l'oferta familiar no és tan àmplia com en el curs normal, però ella us trobarà el racó, el lloc i l'activitat idònia. Això, l'Esther Plana.
1: Sí.
3: I l'Alba Quinquillà el que farà és la clàssica quilòmetre zero. És a dir, anirem a festivals d'un, dos, tres dies en llocs, vaja, vull dir que impressionants. Per exemple, la Pedra Parla. La Pedra Parla és un cicle de música clàssica que s'organitza al monestir de Vallbona de les Monges. Doncs allà hi anirem. El primer espai, si no recordo malament, ens portarà un festival de guitarra de les Terres de Lleida. Vull dir que descobrirem petites perles.
1: I també hi haurà una secció diària que ens farà una persona conegudíssima en el canal, que és el Joan Vives. Però, esclar, vam pensar, què li podem fer al Joan Vives?
0: Aquest home... El que vulgui, ell, bàsicament.
1: No,
4: li heu dit vosaltres.
1: Li hem fet un encàrrec. Un encàrrec que és, Joan, moltíssims dels nostres oients, evidentment, amants de la música clàssica, però sí que pot haver-hi moments en què hi hagi terminologia que no acabin... No la coneixes, no saps... Les diferències entre major, menor, arpeggiato, staccato... És a dir, tots aquests conceptes que hi ha al voltant de la música clàssica. I llavors hem creat una secció diària que es dirà, atenció, la Vivespèdia. La Vivespèdia, perquè en Joan Vives ens explicarà amb aquella gràcia que el caracteritza, però a més amb aquella solvència que el caracteritza, doncs algunes diferències terminològiques sobre conceptes que giren al voltant del món de la música. Això ja a l'entrada al matí, que així ja... Eh?
3: I hem fet un fitxatge, és a dir, a banda de tots els col·laboradors que tindrem en el programa durant tot el mes de juliol que conforma la redacció de Catalunya Música, hem fet un fitxatge d'una persona que treballa a Catalunya Ràdio, uh-huh. i que és en David Guzmán.
0: Molt bé.
3: El responsable de Ciutat Maragda, com alguns dels nostres oients segurament sabran. I ell, amb aquest gran coneixement sobre el món de la literatura que té, li hem demanat, escolta, ens has de fer un espai on es reflecteixi el vincle, que és molt, de la música amb la literatura, o a la inversa, de la literatura amb la música, uh-huh. amb un títol que es diu Llibres Arpegiats.
2: Molt bé.
1: I no podem marxar sense dir que tenim un arbre. Al nostre programa tenim un arbre especial, que és un lledoner, i a sota de l'ombra del lledoner hi haurà una selecció musical del, que a més rima, Raimon Colomer. Una selecció fantàstica.
0: Doncs vaja, Manu, que ens heu preparat.
3: No vull oblidar-me també de dues companyes que també estan a l'antena de Catalunya Música, que són la Montse Aguilera uh-huh. i l'Eulàlia Benito. Totes dues són responsables del concert...
2: De l'espai als concerts.
3: Aquí, i aleshores, a l'estiu no deixem de fer concerts uh-huh. a Catalunya Música. I cada dia ens portaran el concert del dia a Catalunya Música i ens faran una mena de guia del concert que radiarem.
0: Doncs em sembla molt bona idea.
2: Sí.
3: Aleshores, la gent sabrà quin és el concert del dia, i hi haurà diversos concerts aquell dia, però elles en triaran un dels que estan programats aquell dia a la programació de Catalunya Música i ens faran una guia de per què hem d'escoltar i sentir aquell concert, qui l'interpreta, quines peces, el compositor... És a dir, ens posaran una mica el que deies, Maria.
2: I ens faran venir ganes de sentir-lo, vaja.
1: I per acabar, la producció del programa va a càrrec de la gran Olga Cardús, però a més, l'Olga Cardús, dic Olga, ens has de fer una secció, perquè aquesta dona, i al final fa una secció que es diu exactament les perles de la pròxima temporada. És a dir, que serà doncs com una mirada més enllà i seran les perles...
0: És que l'Olga sempre, amb aquesta preparació que la caracteritza, mirant tres mesos endavant.
1: Exactament.
3: Home, us he de dir que l'Olga ha aconseguit, atenció, que vingui.
1: Ho dius? Ara diem els noms dels que ens acompanyaran. Va, digue'n algun, només algun.
3: Algun. Jo us diré, per exemple...
2: La Rosa vol sorpresa.
1: Clar.
3: Jo us diré, per exemple,
1: a veure.
3: Josep Pons.
2: Oh!
3: Josep Pons, que és el mestre titular de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre de Liceu.
0: I tant.
3: Sabeu que aquest mes de juliol tancarà
2: ja
3: la seva etapa
2: sí.
3: després de 14 temporades. Estarà aquí per dir-nos adéu i donar també la benvinguda al que serà el seu nou projecte a Alemanya. Jordi Savall.
1: Ja prou, no digui res més. No digui res més, aquesta mostra dient tot.
3: Només faig un apunt.
1: No,
3: Jordi Savall, intentarem que l'última setmana de juliol ens desveli què pensa fer el dia de l'eclipsi. Sabeu que el seu festival ha organitzat un concert just el dia de l'eclipsi. I ni els músics ni els espectadors d'aquest concert saben on es farà i què es farà.
0: I vols que t'ho expliqui,
3: Home,
0: clar que sí.
3: No s'aixecarà de la cadira el mestre Savall sense dir-nos-ho.
0: Ja doncs, Rosa, li tallem ja el micròfon,
1: sí,
0: no?
1: Sí, marxem, perquè si no ho explica tot.
3: Heu vist, no?, que he vingut amb les quatre planes del calendari.
1: És
3: de
1: un perill,
3: tota,
1: aquest home és un perill.
3: Però vaja, això és mèrit també de l'Olga Cardús, que ens ha aconseguit
0: sempre,
3: en un mes, que també és molt complicat, perquè tots aquests personatges tenen una agenda, vaja, molt atapeïda.
0: Mm-hmm. Doncs, per
2: molta
0: part
2: sort.
0: Nostra, això mateix.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé i a gaudir d'aquest mes de
1: descanseu
0: juliol.
1: Descanseu molt vosaltres dues,
2: I vosaltres després també.
3: Us volem tenir de seguidores i d'oients,
2: Ho farem.
0: Amb tota la tranquil·litat.
2: que vagi molt bé.
3: Gràcies.
1: Apa, adéu.

0: Amb suspens ens quedem amb aquesta obertura a la Boutique Fantasc, una proposta concebuda a quatre mans en què Torino Respighi va orquestrar peces de Gioachino Rossini per un ballet rus, fantasia doncs en estat pur, de què ens sentíem aquesta versió dirigida per Alceo Galliera. És la música que avui ens permet de donar la benvinguda a l'Alba Quinquillà amb el seu darrer reportatge de la temporada. Bon dia, Alba.
1: Quin moment, eh?
2: Sí, no? Sí, com et sents?
1: Una mica nerviosa i tot, eh? Amb ganes.
0: Com si no n'haguessis fet mai cap d'aquests.
2: Exacte.
0: Va, de què parlarem avui?
1: Doncs avui us proposo que juguem una mica i que gaudim una mica del temps lliure, perquè, bueno, d'un temps lliure que desitjo que tinguem tots i totes aquest estiu. Però
2: esperem-ho.
1: Que... Sí.
0: Sí, i tu quan no. Acabis tots aquests encàrrecs que he vist que t'han de fer, perquè sí. Encara queda una mica de feina, eh?
1: Exacte, no? I també els oients, a vegades no tothom pot descansar, no? Però espero que entre tots puguem trobar una mica
0: alguns
1: de temps lliure aquest
0: haurà,
1: estiu.
0: Sí.
1: Exacte. Doncs avui us porto una selecció de jocs de taula inspirats en la música clàssica per combinar, doncs, dues grans passions de les persones que ens trobem aquí i molt probablement també de les persones que ens escolten.
2: Jocs de taula i música clàssica, què més podem demanar?
1: Doncs, si més no, jo penso que és un bon pla.
0: I tant.
1: Doncs, si us sembla bé, comencem amb una mica de música.

0: I quina música! El primer moviment del concert per a piano en do sostingut menor d'Amy Beach. I no és casualitat perquè el primer joc que us porto es diu Amy la compositora. Pensat per als més petits de la casa, és un joc de cartes cooperatiu de la col·lecció Club A, que és una sèrie de jocs educatius desenvolupats per docents. L'objectiu és ajudar l'Amy a organitzar l'orquestra per a un concert. Per fer-ho, cal col·locar els músics al lloc correcte segons l'instrument que toquen. Els instruments més aguts a l'esquerra de la directora, els més greus a la dreta, els més forts al fons de l'escenari i els més suaus, és a dir, els que són menys, al davant. D'aquesta manera, els nens aprenen conceptes musicals com l'altura i la intensitat, així com els noms dels instruments musicals. El joc està recomanat per a nens de 8 a 10 anys i poden jugar d'un a 6 jugadors i les partides duren uns 20 minuts. Un joc perfecte per començar a familiaritzar-se amb el món de l'orquestra. Mm-hmm.
1: Sona bé, sona bé. A més, un joc cooperatiu en família normalment sol funcionar.
0: Exacte. I també tenim Rítmic, que és un joc de taula divulgatiu que recorre la història de la música des de Bach i Beethoven fins a Edith Piaf i Jimi Hendrix. L'objectiu és clar, ser el primer a arribar a la casella 60, que és l'espai rítmic. Però el camí no és gens recte. Els jugadors es mouen amunt i avall per escales musicals, resolen claus i demostren les seves habilitats als quatre escenaris repartits pel tauler. També està pensat per tota la família Maria, a partir de 8 anys, inclou 100 cartes, un tauler, 6 fitxes i un dau.

0: I jo no sé què us agrada quan jugueu, no? Però si el que us agrada són els jocs d'estratègia, Luthier és el vostre joc.
1: A mi m'agrada segons el dia, també t'ho dic.
0: Sí?
1: Però sí. Estratègia està bé, també.
0: Jo sóc de cooperatius. A mi no m'ho culpi. Però conec gent que són estrategues purs i durs i que els encanta això.
1: I zero atzar, eh? Gent també que els agrada l'estratègia, sí. I que no hi hagi ni daus al joc. Un dau, el treus del mig.
0: Controlar-ho tot. Sí, ja van 100 jugades per endavant. Jo no sóc d'aquestes. Doncs Luthier ens trasllada a l'Europa del segle XVIII i ens posa la pell de famílies d'artesans que construeixen i reparen instruments per reencàrrec dels patrons. I qui són aquests clients? Ni més ni menys que nobles influents, intèrprets virtuosos o compositors de renom com Bach, Beethoven o Mozart.
1: Aquí la línia temporal tampoc
0: no,
1: és molt important, no?
0: No, no ens va importar molt. No.
1: Sí, pot venir al mateix temps un i l'altre per sobre.
0: Això també ho vaig pensar, però no era un problema, això. I compte, perquè no és tot això, perquè si no compleixes els seus objectius, els patrons aquests s'enfaden.
2: A sobre.
1: Oh, clar.
0: L'objectiu del joc és aconseguir la màxima reputació possible fabricant i reparant instruments i satisfent les demandes dels nostres prestigiosos patrocinadors.
1: M'agrada una mica.
0: Sí. El joc combina la col·locació de treballadors amb un sistema de licitacions que és molt original i que genera decisions constants. Mm-hmm. Els jugadors poden especialitzar els seus treballadors en àrees com la construcció d'instruments, la reparació de peces o la formació d'aprenents. I hi ha múltiples camins cap a la victòria, des d'actuacions musicals fins a la reparació d'instruments. Un dels punts claus és la gestió de recursos. Per crear instruments únics cal aconseguir les matèries primeres adequades i satisfer les demandes dels patrons. Cada jugador té el seu taller, millora les habilitats dels seus treballadors i intenta guanyar-se el favor dels clients que recompensaran els artesans més eficients. Sempre que no se'ls acabi la paciència.
2: Clar, que se n'ha de tenir molta.
0: Es veu que sí.
2: Clar.
0: Luthier està dissenyat per a un màxim de 4 jugadors a partir de 14 anys i les partides duren entre 90 i 120 minuts. Un joc que combina exigència estratègica amb un potent component temàtic.
1: I que ha editat, per cert, l'editorial De Beer.

0: I de la mateixa editorial de Beer tenim Lacrimosa, el joc inspirat en música clàssica amb més projecció internacional dels que us porto avui. Creat pels matemàtics Ferran Renalías i Gerard Asensi, parteix d'un fet històric molt conegut: la mort de Mozart el 1791, que va deixar inacabat el seu Rèquiem. Arran d'això, la seva vídua Constança demana ajuda als antics mecenes del compositor per finançar els moviments pendents i completar aquesta gran obra de la música clàssica occidental. Lacrimosa utilitza mecàniques de construcció de baralla. El joc transcorre en 5 rondes que representen etapes creatives de Mozart. Els jugadors que adopten el paper d'aquests mecenes han de recordar els moments viscuts amb Mozart, encarregar-li composicions. Per tant, també juguem quan Mozart està viu, o sigui, són 5 etapes, no només quan ja s'ha mort, acompanyar-lo en els seus viatges per Europa i contractar els seus deixebles per acabar el Rèquiem. A través d'un mapa d'Europa central, els jugadors acompanyen Mozart i a poc van completant els fragments del Rèquiem amb les seves accions.
1: M'agrada aquest també molt, eh?
0: Sí, sí,
1: quina
0: sí.
1: Tria portes, Alba.
0: Sí, sí, sí. A mi també, de fet, els he triat perquè m'han agradat, clar. El sistema de cartes és el motor principal del joc, representen els records dels moments viscuts amb Mozart i les obres que els jugadors patrocinen. Documentar records i encarregar composicions són les dues accions principals que permeten millorar aquesta baralla personal, però a banda, satisfer les demandes de les corts reials durant els viatges també pot aportar recompenses. I quan veus aquest joc per primera vegada, segurament una de les preguntes que et ve al cap és com a dos matemàtics se'ls va acudir crear un joc sobre la finalització del Rèquiem de Mozart.
2: Doncs sí, com va ser.
0: No? I de fet, un dels seus creadors, Ferran Renalías, m'explicava que tot plegat va sorgir d'una manera força casual.
3: La idea va néixer gairebé per casualitat. El Gerard estava treballant mentre escoltava música clàssica i va sonar la Lacrimosa del Rèquiem de Mozart. Recordava la història que hi havia darrere i vam veure que era un punt de partida extraordinari per un joc. En realitat no vam escollir el Rèquiem perquè sigui una obra famosa, sinó perquè la història que l'envolta. Mozart mor deixant-la inacabada. La seva dona Constanze intenta preservar-ne el llegat i diversos deixebles la completen. Tot això ens permetia posar els jugadors en el paper de mecenes que ajuden a fer possible aquest projecte. Abans de pensar en mecàniques, vam estar 2 mesos investigant la vida de Mozart. Volíem que el joc expliqués una història coherent i, si després de jugar algú té curiositat per escoltar el Rèquiem o descobrir molt més sobre Mozart, doncs encara millor.
1: Doncs mira, és la veritat és que és ben curiós, eh? Com des d'aquest altre perfil que ens podríem imaginar entressin al món de la clàssica i triessin aquest personatge, però clar, és que és una història que atrapa molt, més enllà de que et dediquis, no? És
2: com encara que no t'agradi la música clàssica, hi ha moltes persones que coneixen la història.
0: I segur que ha sigut una porta d'entrada també per moltes persones al Rèquiem de Mozart, no? Que després ja t'atrapa de per si per la seva música, n'estic pràcticament segura, no?
1: Sí, sí, perquè a més tinc la intuïció que el joc funciona bé. Pel perfil dels qui l'han fet i tot plegat i el ressò que ha tingut a nivell internacional, com bé deies, aquest joc deu ser molt, molt jugable.
0: Sí, és que de fet és això, s'ha traduït a múltiples idiomes, ha tingut molt bona acollida a nivell internacional, no només aquí, i això també em va portar a preguntar-li al Ferran si els havia sorprès aquesta bona rebuda.
3: Sí que eren conscients que publicar amb Devir ens donava una gran oportunitat. És una editorial amb seu a Barcelona, però amb una projecció internacional molt important. I sabien que cuidaria molt el joc i el faria arribar a mercats d'arreu del món. Ara bé, una cosa és arribar i l'altra cosa és la resposta del públic. Aquí és on ens hem endut la gran sorpresa. La primera edició ja va sortir en 5 idiomes i després se n'han fet edicions en 8 idiomes més. Lacrimosa ja es pot jugar amb 13 llengües diferents arreu del món. I sobretot, mai ens hauríem imaginat que s'arribarien a vendre més de 40.000 exemplars. Això demostra que quan un joc ofereix una bona experiència, una història ben localitzada com la del Rèquiem de Mozart, pot arribar connectant amb jugadors d'arreu del món.
2: 13 idiomes.
0: 13 idiomes, sí, sí. No, és que ha tingut molt, molt bona acollida, realment. Agrada moltíssim, perquè és que, a més, és que la història és que realment és enganxa moltíssim, no? La de crear aquest Rèquiem que no es va poder acabar, no? No us ho he dit, Lacrimosa és un joc per a 2 a 4 jugadors a partir dels 14 anys i les partides solen durar uns 90 minuts.
1: Si jugues amb gent àgil. Si jugues amb gent àgil.
0: Això ja no ho diuen a les explicacions.
2: Que hi has jugat.
1: Exacte. No hi has jugat, però sé que aquest tipus d'indicacions solen partir de gent que fa decisions ràpides, que pren decisions ràpides.
2: No és per tothom.
1: Si t'hi quedes allà pensant, potser els 90 minuts s'allarguen.
2: Es fan una mica més llargs.
0: Què t'he dit, Maria? Què t'he dit?
1: Això no va per les persones amb què jo jugo habitualment, eh? No pas. No pas.
0: Tinc una solució per tu, perquè també es pot jugar en solitari.
1: Sí, quan, Alba, quan?
0: No ho sé. Només necessites 90 minuts, llavors. I llavors jugues enfrontant-te a Emmanuel Schikaneder en 3 nivells de dificultat.
1: Ostres. Està tot pensat.
0: Està tot pensat. I això, com veieu, la música clàssica i els jocs de taula no estan renyits. O sigui que, si sou dels que gaudiu compartint estones amb els vostres amics o en família jugant, i aquí teniu algunes idees que no només us permetran jugar, sinó aprendre, compartir o viatjar en el temps sense moure's de casa.
1: Meravellós.
2: Molt bé, doncs ja tenim l'estiu solucionat.
0: Exacte.
1: Sí, sí. I tu ja tens els reportatges d'aquesta temporada solucionats, també.
0: Ai, ja tot. Tota l'antena, ja gairebé no sortiré, no? Ah, demà, potser, no?
1: Potser. Sí, ho hem dit al principi, que avui era l'últim programa amb estructura habitual, diguéssim, i que demà tindríem l'edició, no sé si dir-li... Casal d'estiu, eh? Una mica del programa de demà.
0: Sí. Una mica sí que sortiré. A fora sí que estaré vigilant.
1: La teva tasca de producció no te la treu ningú, perquè demà
2: és molt important.
0: Demà serà important.
1: Serà molt important amb l'escaleta que hem preparat de programa, Déu meu, que no ens passi res. Però això, moltíssimes gràcies per tots els reportatges que has anat aportant aquí a tots els Matins del Món durant aquesta temporada.
2: I pel laboratori.
1: Pel laboratori de veu, ja t'ho vam dir, diria, a l'última secció, també. Però, vaja, que també t'esperem a partir del setembre, del 30 d'agost concretament, que és el dia que tornarem per seguir endavant amb el programa.
0: Què he de dir? Gràcies a vosaltres.
2: A tu, per la feina feta.
1: I fins demà. I nosaltres, oients, avui acabem en aquesta edició de dijous 2 de juliol de Tots els Matins del Món, en què hi han passat moltes coses, molta gent que ha passat per aquí, per les cadires de l'estudi, i demà, com dèiem, Esther, a partir de les 8 hi serem. I què sabem del programa de demà que puguem avançar del programa de demà?
2: Doncs que hi haurà molta música.
1: Això sí.
2: I moltes veus.
1: I molta gent. Dins,
2: gairebé, no sé si tots els col·laboradors d'aquesta temporada de Tots els Matins del Món, però alguns en directe, d'altres a través de notes de veu, perquè no tothom hi podrà ser, però sí, serà demà un programa molt, molt coral.
1: I acabarem amb la secció d'en Carles Marigo, no ho oblideu.
2: Exacte, sobre la marxa.
4: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
5: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a la Catedral dels Sants Ciril i Metodi de Praga per sentir un dels concerts del festival Archaion Kalos. És un concert amb la música de dos figures cabdals de la música sacra estoniana separades per una generació. D'una banda, Cyrilus Krik, nascut el 1889, va viure fins l'any 1962, i de l'altra, Arvo Pärt, que és probablement el compositor viu, va néixer l'any 1935, més interpretat de la música contemporània. Doncs Cyrilus Krik i Arvo Pärt, protagonistes de tot el que sentirem en aquest concert d'avui, en què els intèrprets són els components de l'ensemble txec Hilaris, que dirigeix Christoph Spirit. Els sentirem des d'ara mateix, des de la gravació de la ràdio txeca de l'octubre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui és un concert relativament breu, no arriba a l'hora de música. Ara bé, es va interpretar tota seguida, es va anar alternant la música d'Arvo Pärt amb la de Cyrilus Krik fins que al final tot va esclatar en aplaudiments. Després, que haurem sentit, entre altres, el cànon Pokajanen, que és una de les obres mestres d'Arvo Pärt escrita sobre un antic text penitencial eslau. Sentirem també Triodion, que és el llibre litúrgic utilitzat a l'Església Ortodoxa. També sentirem The Deer's Cry, és a dir, El crit del cèrvol, que és una obra basada en una pregària atribuïda a Sant Patrici. És el patró d'Irlanda i aquesta obra, composta el 2007, prové d'una antiga tradició irlandesa. Resulta que Sant Patrici i els seus deixebles eren per

barrejades amb les de Cyrillus Crick, que és aquell compositor que va ser un extraordinari recopilador de música popular. Cyrillus Crick va recórrer els pobles d'Estònia i va enregistrar tot de melodies tradicionals. Doncs d'ell també en sentirem obres com, per exemple, El sol no t'ha de molestar durant el dia o Senyor, clamo a tu. És la música de Cyrillus Crick que avui s'anirà entrellaçant amb la d'Arvo Pärt. Són els dos compositors estonians protagonistes d'aquest concert que es va fer a Praga, aquest concert que ara hi interpreten els components de l'ensemble Hilaris sota la direcció de Christoph Spirit.

0: Així s'acaba aquest concert fantàstic que us hem ofert avui, un concert que es va fer a la Catedral dels Sants Ciril i Metodi a Praga. És un temple ortodox situat a la capital txeca, un símbol de l'oposició al nazisme. Aquí és on s'hi va sentir aquesta música esplèndida d'Arvo Pärt i de Cyrilus Krik, que són dos compositors estonians molt significatius. Són dos compositors separats per una generació, són dos compositors de qui avui hem tingut ocasió de sentir la música. Arvo Pärt, d'una banda, que va néixer l'any 1935, i Cyrilus Krik, que va viure del 1889 al 1962, un recopilador de música popular que va recórrer Estònia per a enregistrar la música popular del seu país. La que hem sentit reflectida en aquestes obres de tots dos compositors que s'han anat alternant durant aquest concert en la versió del conjunt txec, l'ensemble Hilaris, dirigit per Christoph Spirit. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, que va tenir un valor simbòlic especial perquè el 2025 coincidia amb el 90è aniversari d'Arvo Pärt. I el festival va voler retre-li homenatge posant la seva música en diàleg amb la del seu predecessor Cyrilus Krik, una figura fonamental en la recuperació de la música coral i de la música religiosa estoniana. Tots dos els hem sentit des de la gravació de la ràdio txeca de l'octubre del 2025. Aquest concert forma part del festival Archaion Kalos de Praga i ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UE, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert de moment, us proposem de sentir música de cambra d'Erich Wolfgang Korngold, el primer quartet de corda en la major, l'opus 16, que ara hi interpreta el quartet Flesch.

Era música de cambra d'Erich Wolfgang Korngold, del primer quartet de corda en la major, l'opus 16, que ha interpretat el quartet Flesch. Després de Korngold, avui Mozart, l'últim concert per a piano, el número 27, en la tonalitat de si bemoll major. És el Köchel 595 i la versió a càrrec d'Alfred Brendel, que toca amb l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles McCerras.

0: Aquest era el concert per a piano número 27 en si bemoll major, el Köchel 595 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'ha interpretat el pianista Alfred Brendel, amb l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles Mackerras.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
3: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.
4: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, fixa't com sona...

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a una nova edició d'aquesta darrera setmana d'aquesta temporada dels homes clàssics aquí a Catalunya Música. Escolta, Albert,
2: sí.
1: Ara estava pensant que portem una setmana ben variada.
2: Ja està perquè... bé, no?
1: Sí, però és que fixa't, normalment fem allò de centrar-nos en un tema i desenvolupar-lo, no? Al llarg de la setmana. I a partir d'aquest tema, doncs, desenvolupem, expliquem obres que d'alguna manera tenen punts de connexió. De vegades és el mateix compositor, de vegades és un gènere musical, de vegades... No sé, però aquesta setmana...
2: És més, més... Bé,
1: anem, clar. Tornem a anar i
2: sí,
1: tornem
2: però,
1: a tornar, eh?
2: Bé, també és una mica l'estiu, no? Tot una mica més relaxat, no?
1: Sí,
2: les vacances.
1: És veritat.
2: Clar, perquè el que estem fent aquesta setmana és proposar-vos un recorregut una mica més variat a través d'obres que, des del nostre punt de vista, per tant, una idea totalment subjectiva, podem aprofitar la tranquil·litat de les vacances d'estiu per tornar-les a escoltar, per escoltar-les d'una altra manera o escoltar-les amb un esperit crític diferent, no? Uh-huh. I potser, clar, trobar-hi... potser, detalls que se'ns havien passat per alt.
1: Doncs sí, ha estat el cas de La Mer, per exemple, de Debussy, la serenata per a cordes de Tchaikovsky, o la petita serenata nocturna de Mozart, tres programes que podeu recuperar, ja ho sabeu, al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Avui ens centrarem en el que és, segur, el compositor que més ha sonat en aquest programa. Qui
1: deu ser? És que si no, malament anem.
2: Qui deu ser aquest compositor?
1: Uh-huh.
2: Però per fixar-nos en una de les seves obres més innovadores.
1: Innovadores?
2: Home, jo crec que sí, no?
1: Tu creus que sí?
2: En el fons i la forma...
1: Mira, fem una cosa, no ho allarguem més i comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Fixa't, justament ahir parlàvem de la força d'una escala major i ara aquí...
1: Tornem-hi.
0: És curiós, les escales com donen de si,
1: aquests genis musicals. També diré que ara estava pensant, no? En una setmana en què estem proposant-vos obres que podeu escoltar al llarg de les vacances d'estiu, per tant, un criteri deliberadament subjectiu, home, seria, crec, un pecat mortal que faltés alguna composició d'ell, de Ludwig van Beethoven.
0: Home,
1: no?
0: Només faltaria, eh? Però clar... alguna composició, com si en tingués dos.
1: Exacte, no, com si en tingués només dues de bones, no?
0: Exacte. De totes maneres, d'alguna manera, al llarg de la setmana ja us ho hem anat avançant, perquè hem anat comparant obres que... Hem anat fent spoilers o spin-offs, eh? Vull dir, d'una obra n'ha sortit una altra i d'aquella altra hem comparat amb la primera.
1: Això mateix.
0: I hem acabat parlant d'obres que...

0: com que no hem de treballar, tenim més temps lliure en general, i segurament...
1: Si no tens nens petits...
0: Per això ho dic així, amb aquest condicionant. No, però si tens nens petits, per exemple, estàs obligat a sortir a passejar.
1: Exacte.
0: Jo surto més ara, des que tinc un nen, a passejar, que no pas sortir abans. Per tant, és probable que aneu a passejar pel bosc. Que més és molt agradable l'estiu, si està fresc...
1: Perquè jo, de veritat, estic ja... Que això de no poder anar per Collserola...
0: Ah, clar.
1: No, jo passejava moltíssim per Collserola, però molt, i anàvem amb els nens i amb la Marta i tal, i ara ho trobem molt a faltar, trobem a faltar sortir pel bosc.
0: Doncs posem per cas que algú se'n va de viatge a Noruega, per un lloc així ben llunyà, i te'n vas a passejar pels boscos, que són absolutament increïbles.
1: O a la Garrotxa.
0: O a la Garrotxa.
1: No cal anar a Noruega.
0: Ho dic també a Noruega perquè la temperatura et convida més a sortir a passejar. Perquè amb aquests estius últimament, encara que vagis a la Garrotxa...
1: És veritat.
0: Home, si pots anar a l'Alt Pirineu potser millor, no? Un lloc més fred... Un paisatge de muntanya, i us vingui de gust passejar, doncs és un moment aquest, el de passejar, per fixar-nos en la sinfonia que Beethoven precisament va dedicar a la natura, no? I que és la seva sinfonia número 6, en fa major, opus 68, més coneguda com a Sinfonia Pastoral.

0: Fixa't que Beethoven ja ho fa, eh? Comença poquet a poquet, no tenen res, i de sobte...
1: Va donant peixet.
0: I de sobte tu i jo no ens estàvem mirant, i de sobte estàvem els dos aquí eufòrics, sí, i ballant, eh? Amb aquesta eufòria de Beethoven. I és que, a veure, ja que portem tota la setmana molt poètics...
1: Sí.
0: I és veritat, amb Beethoven, doncs no farem una excepció.
1: Només faltaria.
0: No. I és que si haguéssim d'explicar la pastoral amb una sola idea, jo crec que probablement seria la natura convertida amb emoció humana.
1: La natura convertida en emoció humana. M'agrada la idea. Clar, perquè és això, no? És la natura des dels ulls d'un humanista com...
0: Algú l'ha escrit, aquesta
1: Beethoven.
0: Idea.
1: I a més, algú que reivindicava la humanitat com Beethoven, no? Clar, perquè quan escoltem aquesta sinfonia, el que fa Ludwig van Beethoven no és simplement descriure un paisatge, que també ho fa, però no és només això. No intenta pintar arbres, rius o tempestes com si estiguéssim davant d'un quadre.
0: No, aquest era Debussy. Aquest era Debussy. El que pintava en la música,
1: sí,
0: era
1: exacte.
0: Debussy.
1: El que realment vol explicar Beethoven és que el que sent una persona quan està en contacte amb la natura, no? Com ell mateix, que ell agradava molt, era una teràpia per ell anar a la natura. I això, clar, és diferent i molt complex perquè, al final, descriure les emocions que és una cosa tan intangible és molt difícil. Mm.
0: És una cosa que ell mateix va... Sí, es coneixia que a ell li agradava anar per la natura i grans deixebles seus, com Brahms, deixebles amb la distància, eh? Sí, deixebles, sí, musicals, també eren uns grans amants de la natura i escrivien obres envoltats d'aquesta natura. De fet, el mateix Beethoven ho va escriure clarament, eh? Aquesta obra és més expressió del sentiment que pintura.
1: És bona, eh? Més expressió, sí, sí, del sentiment que pintura.
0: Clar, i aquesta frase doncs, ens dona la clau de tota la sinfonia.

I aquí trobarem cert paral·lelisme amb Mozart, i quan parlàvem de la seva serenata nocturna, que va compondre en paral·lel a la seva òpera Don Giovanni, perquè la pastoral, la sinfonia número 6,

0: Va compondre gairebé al mateix temps que la Simfonia número 5, en aquesta monumental Simfonia número 5, la va escriure alhora que escrivia la Pastoral.
1: Es van estrenar el mateix dia.
0: Sí, exacte. De fet, un és l'opus 68 i l'altre 67.
1: Exacte.
0: No? La cinquena 67, sisena 68. I això és al·lucinant perquè, igual que dèiem amb Mozart, no? Que és molt, costa molt entendre que algú pugui escriure una obra fosca que parla de les entranyes humanes i tal, com Don Giovanni, i alhora fer una obra tan lluminosa com la petita
1: Seterana
0: nocturna, o com passa amb Beethoven, no? Que fa una obra que mira la natura amb aquest optimisme, etc, i alhora fa aquesta altra obra, la cinquena, que és una reivindicació de la màxima llibertat. I quan estigui fent aquestes dues obres tan diferents alhora, en el mateix moment vital. Mm. És sorprenent.
1: Fixa't que t'ho diu ja simplement la tonalitat. O sigui, la cinquena és do menor. Mm. El do menor que li encanta a Beethoven, que fa amb la patètica, no? Que és un do menor.
0: És explorar aquest món interior convuls.
1: I que al final d'aquesta... Amb el triomf de la liberté ho fa amb do major. Mm. No? Do, ni, sol, fa, mi, re, do, si, do, no? Fa aquest do major. Però es passa tota la cinquena amb tensió, amb lluita, amb dramatisme. El dramatisme que et dona el do menor, la lluita constant entre cadascuna de les veus fent responent-se i preguntant-se amb aquest tema, i aquesta tensió, no? I a més, amb la famosa crida del destí. O sigui...
0: Sí, aquest cop a la porta.
1: És un cop a la porta.
0: Hola, destí, que està aquí.
1: Exacte. Tot és conflicte, força. Una sensació constant de combat que, a més, està reforçada precisament per aquest ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La música no para en cap moment. T'està empenyent tota l'estona.
0: És la força d'aquell que lluita per assolir la llibertat.
1: Totalment.
0: En canvi, la sisena respira.

0: Fixeu-vos, aquí ja no hi ha aquell heroisme que trobàvem a la cinquena.
1: No,
0: aquesta voluntat de trencar-ho tot i reivindicar la llibertat. Aquí hi ha aquesta calma, una certa contemplació. Ens podem imaginar aquesta pau d'estar passejant per la muntanya?
1: Sí, sense problemes, no?
0: Tranquil.
1: Un diumenge al matí.
0: Amb les teves cabòries.
1: Exacte.
0: Còmode. Sí, sí. És com si, clar, després de mirar el drama humà en la seva sinfonia número 5, doncs necessites marxar de la ciutat i tots els seus problemes, caminar entre els arbres i tornar a connectar amb alguna cosa essencial, gairebé espiritual, no? Amb aquesta pau. De fet, segurament ho heu viscut, no? Si sortiu a passejar per la muntanya, i aquest punt de... Sí, i és un passeig agradable, estàs còmode... I aquest punt de desconnexió de... Oh, que bé estic, no?
1: Sí, totalment. És una mica... La cinquena és la ciutat i la sisena és la muntanya, no?
0: Mira, ben vist.
1: La natura,
0: no? Una mica això, sí, sí. Ciutat i els seus problemes.
1: Exacte.
0: I la natura i, oh, la pau que et dona aquesta desconnexió i connectar amb allò essencial que és la vida, no?
1: Ostres, i ara acabo de... O sigui, la cinquena acaba amb do major, que és la dominant de fa. I la pastoral està en fa major.
0: Sí, sí.
1: O sigui, que té com un sentit, és com una cadència.
0: Deixo que la ciutat...
1: No? Deixo que la ciutat i me'n vaig. I es fa la llum i veig cap a la natura. Atenció, m'ho acabo d'inventar.
0: Sí, o sigui, sí, sí.
1: Que ningú faci aquí una...
0: És una reflexió oberta.
1: Que és real. O sigui, la cinquena acaba en do major...
0: Més es va escriure en paral·lel, vull dir que...
1: Ostres, fixa't tu. En tot cas, aquesta sensació apareix des del primer moviment, no? de la pastoral. La música no entra amb aquella grandesa... No.
0: Tirorira, tararara, tirorira, i aquí estem escoltant el tercer moviment, va pel mateix camí.
1: Exacte, sí, aquí no vol impressionar. De fet, juraria, i ara ho dic de memòria, que al concert d'inauguració primer van tocar la pastoral i després van fer la cinquena.
0: Crec que tens raó.
1: Juraria. Aquesta pastoral arriba de manera natural, com una mena de respiració, no? Allò... Ja estem al camp.
0: Estem
1: ja
0: a la pau, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquell moment en què deixes enrere el soroll, les presses, la tensió... Que... Per cert, no és per res, que actual i que modern.
0: I tant.
1: El concepte?
0: I tant.
1: És molt...
0: És que la condició humana no ha canviat tant. L'ésser humà com a tal canvia l'envoltori, l'entorn, però l'ésser humà és l'ésser humà
1: igual. És aquella
0: cosa
1: de que te'n vas de cap de setmana, si pots, no? I just quan arribes el divendres a la nit, no? Agobiat de tot el dia, no sé què, te'n vas a dormir, i el dia següent obres la porta i estàs al mig de la natura, no? I de sobte les pulsacions baixen.
0: I tant.
1: I l'estrès baixa.
0: I tant.
1: Sí, mira, tinc unes ganes ara mateix.
0: Ho tenim a tocar,
1: sí. El cos es comença a relaxar, sense voler.
0: Exacte. I el més extraordinari és que Beethoven aconsegueix convertir aquesta calma, a més, en una experiència que és profundament emocionant.

0: Clar, si comparem la pastoral amb les quatre estacions de Vivaldi, especialment aquest estiu, no? La diferència és clara, no? Amb Vivaldi, la natura gairebé és teatral, no? Sentim la pluja, els ocells, el vent... Tot és visual i descriptiu. En Beethoven també.
1: Però d'una manera diferent.
0: Però d'una manera
1: diferent. Sí, perquè Beethoven va una mica més enllà, perquè quan arriba la tempesta, per exemple, la pastoral, que també n'hi ha una, no sentim només un fenomen meteorològic. D'alguna manera, sentim la tensió emocional que aquest fenomen provoca a l'ésser humà que l'escriu o la viu, no?
0: És una mica el que dèiem amb la sensació de vici amb la mer, que no és veure la mar, sinó ser-hi.
1: Ser-hi, exacte.
0: No? I aquí, d'alguna manera, la natura deixa de ser un decorat com el que descriu Vivaldi, i es converteix en una experiència interior. Segurament alguna tempesta que li devia agafar Beethoven aquella sensació.
1: A les afores de Viena, no?
0: Sí, sí, això és precisament el que connecta aquesta obra amb aquestes sensibilitats molt més modernes, no?
1: Clar,
0: que dèiem.
1: Perquè si pensem de nou en la mer de Claude Debussy, com hem fet al llarg de la setmana, no? I que hem comentat àmpliament, també trobem aquesta idea de la natura com a emoció, no? Però Debussy dissol les formes, crea atmosferes canviants i gairebé abstractes. El mar és llum, moviment, i més aviat és una sensació que una altra cosa.
0: Clar, en Beethoven encara són molt concrets, no? Són molt terrenals, diguéssim. Podem reconèixer el rierol, els ocells, o la dansa dels pagesos, no? És molt descriptiu, però... Clar, malgrat això, el que realment ens queda no és el paisatge, sinó l'estat emocional
1: que
0: provoca.
1: Aquí està la clau de volta, la diferència. I probablement tot això té molt a veure amb la mateixa vida que va viure Beethoven.
0: Segur.
1: Perquè quan compon aquesta sinfonia, la sordesa ja avança de manera molt dura. Beethoven viu cada vegada més aïllat del món a causa d'aquesta incapacitat d'escoltar. Això fa que la relació amb les persones sigui molt complicada, molt dolorosa, perquè no poder-se comunicar ha de ser molt dolorós i alhora molt frustrant no entendre el que et diu la gent que tens al teu voltant. Mm. I malgrat aquest context tan negatiu i pessimista, la natura continua sent un refugi.
0: De fet, se sap que ell caminava constantment pels afores de Viena, necessitava aquests espais oberts per respirar, per pensar i, sobretot, per continuar creant, no? I la pastoral transmet exactament aquesta necessitat vital. La natura no com un luxe ni com un espectacle, sinó com una forma de supervivència emocional.

0: Tot això que hem anat explicant culmina al quart moviment, quan arriba aquesta famosa tempesta que ara mateix estem escoltant de fons. De sobte la música es transforma, arriben els trons, el vent, també la tensió emocional, tal com sentim. Durant uns minuts sembla que la calma hagi desaparegut completament.
1: Clar, el que passa és que Beethoven no converteix aquesta tempesta en un drama. O sigui, a veure, sí que jo ara, per exemple, m'estava imaginant aquesta música com un preludi d'un segon acte d'una òpera.
0: Podria ser,
1: no?
0: Podria ser. Sí. Tenim un
1: sigui, un personatge, després hi ha un viatge.
0: El primer acte s'ha plantejat la tragèdia,
1: exacte.
0: I el segon acte comencem ja amb aquesta tragèdia, no? Que s'ha de resoldre en algun moment.
1: Exacte, i sí que podria ser, no? Ara que estem... És que últimament us hem de confessar, hem de fer confessions. Ja que estem a final de temporada, us hem de confessar que, especialment l'Albert, està més wagnerià que mai.
0: Sí, sí, ho reconec.
1: Portes uns dies molt
0: wagnerià. Tinc malaltissament wagnerià.
1: I, perdona, això ens porta a Wagner.
0: Això, sí, esclar.
1: Aquesta música ens està portant a Wagner.
0: Wagner va començar a escriure música, ell volia fer obres de teatre, com a dramaturg, diguéssim, i comença a fer música quan escolta la novena. Diu, ostres, això està molt bé, eh?
1: Home,
0: no, vull dir, que el llenguatge musical aporta o sigui, ajuda molt al text a donar-li una dimensió nova, i d'aquí neix la idea aquesta de l'obra d'art total, sense cap mena de dubte, clar.
1: En tot cas, Beethoven no vol convertir aquesta tempesta en un drama tràgic, perquè la tempesta no és el final.
0: Aquí està la cosa, perquè després arriba un dels moments més bonics d'aquesta sinfonia, d'aquesta obra, la calma, després d'allò que diuen, no? La calma després de la tempesta. Tempesta, fins i tot de manera metafòrica.
1: Exacte.
0: Quan tens un gran conflicte, després ja arribarà la calma. I aquí la música sembla respirar amb gratitud.

0: una música de transformació, és realment increïble, eh? Al final de la sinfonia no hi ha pròpiament un triomf heroic que s'imposi en el...
1: No, no és com la cinquena, no?
0: No, clar, no hi ha una victòria espectacular, com deia el Pedro, que podem trobar al final de la cinquena. Aquí trobem, com dir-ho, serenitat, no? Una serenitat profunda, sincera, jo crec que fins i tot gairebé espiritual.
1: Sí, sí. No, és que, de veritat, analitzant aquesta pastoral, cada vegada penso més que estem parlant d'un binomi, cinquena, sisena, d'un començament trencat i acabar realment així.
0: Sí, sí.
1: No? O sigui, no sé. Si realment es van estrenar a l'inrevés, llavors és que Beethoven realment no tenia tots aquests pensaments darrere, eh? Li era una mica igual. Potser aquesta espiritualitat de la que parlava l'Albert és la gran diferència entre la pastoral i moltes altres grans sinfonies, també del mateix Beethoven. Sí. La majoria ens parlen de conflicte, de superació, de tragèdia o de victòria. Però, clar, la pastoral parla d'una cosa aparentment molt més senzilla, però infinitament difícil d'expressar. Com expresses un concepte tan... Fixa't, no em surten les paraules.
0: Tan subjectiu.
1: Com la pau interior.
0: És que el que ets per tu, la pau interior, potser no té res a veure amb mi, la pau interior, no? Clar, i potser per això continua emocionant-nos a dia d'avui, perquè explica conceptes abstractes, però amb un llenguatge abstracte com és la música, no? Perquè tots reconeixem aquesta necessitat d'aturar-nos, de respirar, de reconnectar amb alguna cosa essencial quan el món es torna massa sorollós, quan tenim massa problemes, i l'estiu precisament és un bon moment per recuperar aquesta connexió.
1: Doncs sí, i a més Beethoven aconsegueix transformar aquesta necessitat humana amb música, i ho fa d'una manera tan honesta i tan profunda que encara avui en dia ens continua parlant directament.
0: Jo no sé si us ho he dit mai, però si mai aneu a un concert amb música de Mozart...
1: No.
0: Veure una perfecció.
1: Que no.
0: En canvi, si aneu a un concert amb música de Beethoven...
1: Que anem a l'audició. Va, Pau, anem a l'audició.
0: T'hi veuràs a tu.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui, evidentment, és el torn d'escoltar el final de la Sinfonia número 6 en fa major, opus 68 de Beethoven, la pastoral.
0: Es tracta d'una obra d'una durada important, uns 45 minuts, per això no la podrem escoltar sencera, i que està dividida en 5 moviments, amb els dos darrers, que estan, a més, completament enllaçats, una cosa molt innovadora en aquell moment. L'escoltarem dirigida per Carl Böhm, amb la Filarmònica de Viena.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Saps allò de... roda el món i torna a Beethoven? I és que sempre és un plaer tornar a Beethoven, i perquè és com tornar a casa, no?
2: És que... no hauríem de marxar mai de Beethoven.
1: No.
2: No hauríem de marxar mai. Però en tot cas, això, com tornar a casa, és el que devia pensar Beethoven dels seus passejos per la natura, que era com tornar precisament a casa. I així ho va expressar component el que acabem d'escoltar, no? La Sinfonia número 6 en fa major, opus 68, més coneguda com a Pastoral. L'hem escoltat dirigida per Carl Böhm amb la Filharmònica de Viena.
1: Nosaltres tornem demà a l'una al migdia a Catalunya Música amb el que serà l'últim programa dels Homes Clàssics.
2: Oh.
1: D'aquesta temporada.
2: Ah.
1: Vinga, va, Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, a producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal el contratenor Víctor Jiménez Díaz. Avui ens explicarà el seu salt internacional i amb quin públic connecta perfectament. Som-hi.
2: Hola, sóc el Víctor Jiménez Díaz, contratenor, i aquesta és la meva història. Era impossible parlar de la meva trajectòria professional internacional. Vull dir, el salt internacional, a part dels concursos, ve perquè guanyo el darrer concurs a Rhymes. Vaig fer el meu particular, mira que m'estimo Rossini, el meu particular viatge a Rhymes. I vaig guanyar-hi allà un premi que va néixer, que es deia Voix Sacrée Talent Lyrique de Reims. I em vaig convertir, com ells em diuen, en l'heroi de Reims. És una cosa que és tremenda. Però m'estimo tant la ciutat i la seva gent perquè realment va ser la primera oportunitat on vaig arribar com a estrella. No? Que a Reims va passar la primera vegada per mi que el públic era mi. Absolutament. Jo podia moure una cella i sentia reacció. La meva connexió amb el públic francès és possiblement la més forta del món. És increïble. No sé què passa, que tenen una capacitat d'estimar-me, els meus errors, perquè moltes vegades he anat i he triat França per prendre riscos, perquè sé que m'estimen molt, i me'ls han perdonat tots, tots. I m'han donat totes les oportunitats del món. De fet, quan es van celebrar les jornades el 2016 a Reims de la UNESCO, es van reunir tots els grans cors i intèrprets de Reims. I l'únic estranger era jo, com a solista. Llavors, havia de triar alguna cosa que passés a Reims per dir-los que els estimo molt. La primera peça del dijous és una cantata que vam trobar treballant amb en Gemma Guy-Puisin, que és un dels mestres amb els que he treballat més a França i que dels primers que van creure en mi. I en Gemma Guy em va dir, vull fer amb el meu cor, amb el cor Nicolas de Grigny, amb els que he col·laborat molt i que som família, a Glòria de Vivaldi, i vull que siguis el meu solista, però vull que cantis alguna cosa més, perquè vull lluir contratenor, no? I llavors vam triar que el Vivaldi, quan feia el Glòria, o qualsevol altra peça gran, escrivia peces introductòries d'aquestes per a les solistes. I vam triar aquest Longue Mala, que jo coneixia la versió que coneix tothom, que és en realitat escrita per soprano, que han cantat tots els contratenors, i el Gemma Guy m'ha dit, canta aquesta, i vaig dir, és que és molt aguda. Diu, doncs busca alguna altra, i vaig trobar el mateix títol per contralt, i és una cantata diferent, amb el mateix text, però per contralt, molt contralt, sembla maritonal. I aquesta cantata l'he triat perquè em va ensenyar que tenia veu de pit i la podia fer servir en un concert, i a partir d'aquí em va canviar totalment la concepció del meu cant.

0: El nostre convidat, el contratenor Víctor Jiménez Díaz, interpreta Longe male umbrae terrores, introducció al Glòria d'Antonio Vivaldi, amb el cor Nicolà de Grigny i l'orquestra barroca Acadèmia de Santa Cecília, dirigits per Jean-Marie Pison.
1: Aquesta època, he dividit les últimes dues playlists en l'època prepandèmia i postpandèmia, no? Que em va canviar una mica la vida, no només per la pandèmia, ja no sé si seré valent d'explicar-ho, però ja us ho explicaré. Proposo la Cecilia Bartoli perquè és fonamental, no només de la recuperació històrica, sinó de molts llocs on després he anat a fer carrera, i el que més m'ha impressionat és que, la setmana passada estava aquí gravant la Bartoli, no? Aquestes coses, no? I li tinc una admiració molt, molt forta. I aquesta peça me la poso molt. Più non vascondo. I quan diu «son contenta», és que ella és tan comunicativa que em poso content jo també amb ella. I és per celebrar, no?, aquesta prepandèmia del 2017, que faig els debuts internacionals, fins a que arriba la pandèmia. A mi només em passen coses boniques al cant, però la vida professional era tot regals.

0: La mezzosoprano Cecilia Bartoli interpreta l'aria Più non vascondo de l'òpera Tassilone d'Agostino Stefani, acompanyada per l'orquestra Ibarocchisti, dirigida per Diego Fasolis.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.
2: Tots aquests regals, la vida s'encarrega d'equilibrar la balança. I quan jo ja em pensava que tot era fàcil, perquè tot i que no podia anar a Madrid o venir a Barcelona a estudiar amb en David i la Francesca perquè tenia massa feina i pràcticament estudiava el nou rol a l'avió de camí a la nova ciutat a descobrir, podia aixecar el telèfon i trucar a la Francesca a dir-li el que sentia i al David, no? I tot d'un plegat, en David... estem planejant que de seguida que torni d'aquesta producció on estic, doncs estaré molt content perquè aniré a Madrid a fer uns vinitos, com ella em deia, més que fer classe, que també en fèiem, fèiem classe de 3 i 4 hores. I llavors em truca una amiga, alumna també del David, la Susana, i em diu, en David s'ha mort. Dic, com? Però si té 60 anys? Però si en David és tot vida? Però si en David... No pot ser. Diu, sí, sí. Diu, però sí, ahir tenia un concert. Diu, sí, van a fer el seu concert, va tocar Mahler i no sé què. Estava molt content, se'n va anar de vinitos amb els seus amics, van a casa, van a dormir, una crisi d'asma i s'ha acabat. I la vida em va tornar a recordar que demà no, potser no et torno a veure. I és una putada, saps? I de vegades aquesta putada tan gran ens recorda la sort que tenim de conviure amb les persones que convivim, no? I que... des d'aquí era impossible a la prepandèmia, al 2018, no despedir el David. I ho faig amb música històrica, però la música històrica, el refinament acadèmic, historicista, filològic, les fonts, és que el David tenia les fonts, tenia facsímils a tot arreu, muntanyes de papers. Jo, quan em quedava a dormir a casa seva, li demanava permís per remenar papers i trobava autèntiques joies. Era increïble el seu amor per la veritat, no per... sense la voluntat de ser a l'escenari, sense l'ego, l'amor pel conèixer i per nutrir els seus alumnes d'eines per defensar les seves interpretacions, no? I per això aquest Juan de Hidalgo, el títol és No queráis dormir mis ojos.

0: El nostre convidat, el contratenor Víctor Jiménez Díaz, canta No queráis dormir mis ojos, de Romance a solo, de Juan Hidalgo, acompanyat per l'ensemble Rigodón.
1: Com va arribar la pandèmia? Doncs em va pillar en un dels moments més bonics de la meva vida i més tristos, també, que va ser quan vaig ser resident de la Pedrera, que m'han donat la gran oportunitat, per fi, a casa, de venir com un artista important, que estava fent producció pròpia, que tenia alguna cosa a dir, que era diferent, que produïa, que era musicòleg, que no només feia un repertori, vol dir, totes aquelles coses de més, de part del perfil de l'intèrpret contratenor català, que van fer que l'equip de direcció d'acció cultural de la Pedrera doncs pensés en mi per entrar dins d'una selecció amb altres companys que finalment vaig ser triat jo. No va ser tan fàcil, no? M'ho vaig haver de treballar i vaig haver de fer propostes que els interessessin de debò. Vaig dir, ah, per fi a casa, perquè aquí no tenia sort. Estava treballant als millors escenaris d'Europa, tampoc em vull tirar el d'allò, no? Però llocs molt importants, t'acabo de dir, no? Arribava un estudi de gravació i em deia, la setmana passada qui era? La Bartoli, el Jaruski, no? La gent que jo admirava, gent que admirava molt, el David Daniels, per exemple, el meu contratenor referent de l'adolescència, s'havia convertit en un amic perquè em va escriure i em va dir que li agradava molt el que jo feia, que és un amic que conservo, no? Llavors, era com un somni, saps? Però era un somni que era un malson, perquè aquí a Barcelona tothom em deia el Víctor és molt bo, però no em donaven oportunitats, saps? Podia venir a fer bolos, mal pagats, molts concerts benèfics, en vaig fer molts i en seguiré fent, però no em donaven l'oportunitat de viure de lo meu a casa. I em deien, és que t'has de justificar amb les coses que fas fora. I jo pensava, això a França no passa, hi ha plataformes perquè... Vull dir, no ho entenc, no entenc aquesta cosa nostra de que nosaltres som pitjors que els altres, no? Ens fascina, passa tot el món, que fascini l'estranger, que ve de fora, però aquí tenim una malaltia. Una malaltia és que penso que el 95% de la nostra població no és capaç de mirar-se al mirall i sentir que s'estima. Nuit d'Etoile, perquè... així vaig obrir la meva residència a la Pedrera amb en José Antonio Domené, el millor arpista del món, i ho dic amb la boca plena, i una de les millors persones d'aquesta professió, que seguiré fent feina amb ell sempre que tingui l'oportunitat i que també m'estimo molt i l'admiro molt com a músic. Aquesta us la proposo perquè m'escolteu cantant a la Pedrera, però sobretot perquè escolteu en José Antonio acompanyar un cantant difícil des de l'arpa.

0: El contratenor Víctor Jiménez Díaz canta la cançó Nit d'estrelles, de Claude Debussy, acompanyat per l'arpista José Antonio Domené.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies.

0: amb Xavier Chavarría.
1: 1853, aquest és l'any que estem explorant aquí als Sincronies de Catalunya Música. Avui, en aquest quart capítol, us proposem escoltar música de Robert Schumann, però abans ens ve molt de gust de fer-vos 5 cèntims de tots els esdeveniments, els fets històrics, socials, polítics, bèl·lics també, d'avenços tecnològics i de descobriments que van tenir lloc aquest any 1853. I ho farem escoltant la música que va néixer o que es va estrenar durant aquest any, música com aquesta.

Aquest any 1853, en què Giuseppe Verdi estava plenament actiu, és un dels més crus pel que fa a la repressió de l'imperi austríac sobre els territoris del que és actualment el nord de l'estat d'Itàlia. La Llombardia, el Piemont, el Vèneto, la Padània, tots aquells territoris eren propietat de l'imperi austríac. Doncs bé, la repressió era tan dura que un personatge que probablement us sonarà, el governador austríac Josef Radetzky, sí, sí, el senyor que va ser el dedicatari de la famosa marxa Radetzky de Johann Strauss, pare. Radetzky tenia 86 anys aleshores i era governador austríac després d'haver tingut una carrera militar formidable. Doncs aquest senyor reprimeix els dissidents i els revolucionaris italians que es volen treure de sobre l'imperi austríac i els fa penjar els herois, els màrtirs de Belfiore, com els coneixen a Itàlia. Tito Esperi, Carlo Montanari, Bartolomeo Grazioli són penjats a la plaça pública el dia 3 de març de 1853. De fet, el 19 de març també fa penjar a Pietro Frattini i ja n'havia fet penjar una pila més, que evidentment no pertoquen en aquest any. Penseu que el governador Radetzky, quan té 88 anys, el 4 de juliol de 1855, encara fa penjar un altre dels màrtirs i dels herois italians que lluiten per l'alliberament de la seva terra de l'imperi austríac, Pietro Fortunato Calvi. Déu-n'hi-do, aquest Radetzky.

Ara marxem cap als Estats Units. De fet, el polític demòcrata Franklin Pierce pren possessió del càrrec de president dels Estats Units a la ciutat de Washington. Això passa el dia 4 de març de 1853. El 28 de març, a París, s'estableix formalment la Comuna de París, que domina breument la ciutat, durant 2 mesos, fins al 28 de maig. Una curiositat referida al nostre país i a la ciutat de Barcelona, el dia 23 d'abril, Sant Jordi, es funda l'Orfeón Barcelonés, el primer orfeó de la península, el primer orfeó que es funda i que s'engega a l'estat espanyol. El 14 de juliol d'aquell 1853 s'inaugura l'Exposició Universal de Nova York. El president que acaba de prendre possessió del càrrec, Franklin Pierce, inaugura l'exposició de la indústria de totes les nacions i ho fa al Crystal Palace de Nova York, que actualment és la seu del Bryant Park. 4 d'octubre de 1853, l'Imperi Otomà declara la guerra a l'Imperi Rus i s'inicia la coneguda com a Guerra de Crimea, després de diversos desacords, inclosa l'ocupació russa dels principats del Danubi, que estaven controlats pels otomans. De fet, el 16 d'octubre entren en aquesta Guerra de Crimea diversos països europeus, una aliança entre l'Imperi Britànic, el Segon Imperi Francès, l'Imperi Otomà i el Regne de Sardenya, que ataquen l'Imperi Rus. Aquesta Guerra de Crimea durarà fins al 30 de març de 1856, durant gairebé 3 anys, i acaba guanyant aquesta aliança que pateix, tot i això, 250.000 baixes, mentre que l'Imperi Rus pateix 450.000 morts. Més fets relacionats en aquesta ocasió amb aquest colonialisme ferotge que estava exercint no només Europa, sinó ja també els Estats Units.

Units 1853. Fixa-vos, el 9 de juliol, el Commodore Matthew Perry i quatre vaixells de l'armada nord-americana arriben al Japó per obligar aquest imperi a obrir-se al comerç americà i a posar fi a la seva política d'aïllament. Això passa el 1853. Representants de l'imperi nipó signen un tractat comercial, obligadament, òbviament, amb representants del govern dels Estats Units. El 24 de setembre, França annexiona Nova Caledònia, la converteix en una de les seves colònies. Fins a l'actualitat, fixeu-vos que ara mateix estan lluitant per la seva independència. I el 2 d'octubre de 1853 s'estableix una llei a Àustria, a l'imperi austríac, que prohibeix als jueus posseir terres. Fixeu-vos, 1853, les coses ja anaven maldades a Centre Europa pels jueus.

I ara us parlem de diversos esdeveniments de ciència i tecnologia d'aquell 1853. El dia 27 de gener, el vaixell balaner nord-americà Levant, capitanejat per Mercator Cooper, fa el primer desembarcament conegut, del qual se'n té constància i documentació, a l'Antàrtida, a l'Antàrtida continental, a Oates Coast, a la Terra de Victòria, la primera vegada que l'ésser humà trepitja l'Antàrtida. El 7 d'abril d'aquell any, la reina Victòria li demana al seu metge John Snow que li administri cloroform durant el part del seu vuitè fill, un fill que s'acaba dient Leopold. I aquest esdeveniment, que sembla anecdòtic i una curiositat que no té cap importància, doncs acaba comportant una acceptació generalitzada a tota la població, especialment anglesa, molt més àmplia, de l'anestèsia obstètrica. Gràcies, fixeu-vos, a la reina Victòria, que accepta que li posin cloroform durant el part del seu vuitè fill. 14 de maig de 1853, Gail Worden, topògrafa, editora de diaris, inventora, patenta el seu procés per a fer, atenció, llet condensada. Això passa el 14 de maig de 1853. I a París, el químic i acadèmic alsacià Charles Frederic Gerhardt sintetitza per primera vegada un producte, una medicació, un medicament que seguríssim que us sonarà. L'aspirina, efectivament, neix el 1853 de la mà d'aquest químic i acadèmic alsacià. Charles Gerhardt. A Suïssa, per cert, es crea també l'empresa de rellotges Tissot.

I el 24 de juny, el dia de Sant Joan d'aquest any, el president dels Estats Units, Franklin Pierce, ja ha sortit en diverses ocasions en aquest resum d'esdeveniments del 1853, doncs Franklin Pierce signa la compra de Gadsden, per la qual Estats Units adquireix a Mèxic 30.000 milles quadrades, que equivalen a uns 77.000 quilòmetres quadrats, els compra a Mèxic per 10 milions de dòlars. Aquest territori, que es compra el 1853, no és altra cosa que el sud de l'estat d'Arizona i el sud de l'estat de Nou Mèxic actuals. Són comprats per 10 milions de dòlars. El 21 de juliol, la legislació de l'estat de Nova York reserva més de 750 acres de terreny a l'illa de Manhattan, on s'acabarà creant Central Park, aquest monumental i mastodòntic parc que hi ha al centre de Nova York, el pulmó, podríem dir, verd de la ciutat. 15 de setembre, Antoinette Blackwell es converteix en la primera dona nord-americana nomenada ministra del govern dels Estats Units. I el dia 24 de setembre, Cornelius Vanderbilt, un poderós magnat, un multimilionari nord-americà, dona la volta al món a bord del seu iot privat, el North Star. Déu-n'hi-do, els americans ja es començaven a fer notar. Actualment, a la ciutat de Nova York hi ha un gratacels descomunal, visitable per cert, que porta el seu nom, Cornelius Vanderbilt. És el cèlebre gratacels Vanderbilt.

Però aquesta música que estem escoltant de fons és música d'un compositor centreeuropeu, alemany concretament, Robert Schumann, l'autor d'aquesta música que estem sentint de fons i que avui sentirem sencera. Obres que van ser compostes també en aquest any 1853, perquè li volem dedicar precisament tot el programa en aquest extraordinari compositor que aquest any estava en plenitud de facultats, però curiosament és l'últim any de la seva producció musical. El 27 de febrer de l'any següent, del 1854, Schumann es llença dalt a baix d'un pont intentant suïcidar-se, no se'n surt, però és ingressat una setmana després en un sanatori mental. Schumann és el protagonista d'aquest quart capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, amb música com aquesta.

I estem situats ja de ple a l'any 1853. Dos fets molt importants en la biografia del compositor. D'una banda, descobreix un violinista prodigiós, un autèntic talent formidable, inigualable, com era Joseph Joachim, un extraordinari violinista a qui el matrimoni Schumann va veure actuar precisament al Teatre de Düsseldorf tocant el concert per a violí i orquestra de Ludwig van Beethoven. Aquell jovenet tenia 22 anys, però Schumann el va voler conèixer i va començar una amistat realment molt estreta, fins al punt que Schumann va acabar dedicant-li dues obres per a violí, concertants amb orquestra, el concert per a violí i orquestra, i d'altra banda aquesta obra que sentirem a continuació. És la Fantasia per a violí i orquestra en do major, l'opus 131, una obra que no arriba ni al quart d'hora de durada i que té com a protagonista, òbviament, el violí, una obra que Schumann va dedicar a Joseph Joachim.

L'estem sentint de fons, és la fantasia en do major, l'opus 131, una obra que va ser inspirada per aquell virtuosisme desbordant de Joseph Joachim, aquell violinista de 22 anys que va impressionar Robert Schumann aquell 1853, durant la primavera. Aquesta obra, igual que va fer també amb el concert per a violí, manifesta una evident preocupació per aprofitar i per treure tot el rendiment dels recursos instrumentals i virtuosístics de l'instrument. La seva tècnica amb els arpegis, amb passatges de gran velocitat, amb fragments molt brillants, amb vibrants sonoritats, però tant el concert com aquesta fantasia que sentirem a continuació són obres força acadèmiques, amb una expressió una miqueta postissa, una miqueta monòtona, però vaja, ho jutjareu vosaltres mateixos, perquè aquesta peça que sentirem, aquesta fantasia per a violí i orquestra, no arriba als 15 minuts de durada i la sentirem amb molt bones mans, en Sophie Mutter, acompanyada per l'Orquestra Filarmònica de Nova York i dirigits per Kurt Masur, en un enregistrament de l'any 1997 del segell Deutsche Grammophon. Sentim, doncs, aquest volcà de virtuosisme violinístic que va compondre Robert Schumann, dedicat i inspirat per la figura d'aquell jove violinista que el va impressionar, Joseph Joachim.

0: Doncs així s'acaba aquesta fantasia per a violí i orquestra en do major, l'opus 131 de Robert Schumann, una obra que va dedicar al jove violinista Joseph Joachim, a qui havia vist Schumann tocar el concert de Beethoven a la primavera de 1853. Poc temps després, es va posar a escriure no només el concert per a violí, sinó també aquesta fantasia per a violí i orquestra en do major, opus 131, una obra que data de mitjans de l'estiu aproximadament del 1853. Aquesta obra l'hem sentit interpretada per la violinista Anne-Sophie Mutha amb l'Orquestra Filharmònica de Nova York i la direcció de Kurt Masur.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I aquest mateix any, 1853, l'últim any d'activitat musical i creativa de Robert Schumann, va tenir una altra trobada formidable, molt important en la seva biografia, tot i que la va poder aprofitar molt poc temps, pocs mesos. El dia 30 de setembre de 1853 es va presentar a casa del Schumann, a Düsseldorf, un jovenet que tenia 20 anys acabats de fer i que era no només un bon pianista, sinó també un compositor prometedor. Aquest xicot es deia Johannes Brahms.

Brahms va arribar a la llar del Schumann amb un respecte i una admiració reverencials que volia mostrar el mestre, juntament amb les seves primeres composicions. Schumann va sentir sempre una immensa satisfacció per aquesta visita, va quedar admirat per la feina d'aquell jove alemany i no va escatimar gens tot l'ajut que li va demanar. Aquell noi tenia un formidable talent que es va revelar de seguida. I fixeu-vos, com ho sabem, el 23 d'octubre de 1850, és a dir, 20 dies després d'haver-lo conegut, Schumann va publicar a l'antiga revista que havia fundat i que ell havia arribat a dirigir, Neue Zeitschrift für Musik, un article titulat Neuen Wannen, és a dir, Nous Camins, un article en el qual parlava de Johannes Brahms i li dedicava un munt d'elogis i el presentava com el gran compositor dels anys futurs. Aquest va ser l'últim escrit musical de Schumann en aquesta revista i en tota la seva vida.

I estem sentint de fons precisament l'obra que li va voler dedicar Robert Schumann a aquest jove pianista i compositor. Johannes Brahms li va dedicar just a les acaballes a la tardor de 1853, per tant, una de les últimes obres que va compondre. Es tracta de la introducció i allegro de concert en re menor, altrament coneguda com a Konzertstück, és a dir, peça de concert. És l'opus 134 de Robert Schumann. El dedicatari era Johannes Brahms. Va ser composta durant la tardor de 1853 i és una partitura brillant, però d'una expressió una miqueta superficial, ja ho veureu. Cal dir, però, que té algun tema realment bellíssim, com el de la introducció. Ara la sentirem sencera. És el Konzertstück, és a dir, la peça de concert, també titulada Introducció i Allegro Concertante, és l'opus 134 de Robert Schumann i el sentirem en la interpretació de Murray Peraia al piano, acompanyat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín i tot sota la direcció de Claudio Abbado. És un enregistrament de l'any 1997 del segell Sony. Sentim, doncs, aquesta peça de concert per a piano i orquestra de Robert Schumann.

0: Quina obra més curiosa! Acabem de sentir una de les últimes obres concertants que va escriure Robert Schumann a les acaballes del 1853, aquesta dedicada a aquell jovenet que va conèixer en aquella mateixa època, la tardor d'aquest any, Johannes Brahms, i el que hem sentit era precisament el Konzertstück, és a dir, la peça de concert per a piano i orquestra en re menor, també coneguda com a introducció i allegro concertante, una obra que hem sentit interpretada per Murray Peraya al piano amb l'orquestra Aquesta Filarmònica de Berlín, acompanyant-lo i la direcció de Claudio Abbado. Un enregistrament del segell Sony de l'any 1997.
1: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Recordem-ho, Schumann va ser ingressat en aquest sanatori mental a Endenich el 4 de març de 1854, una setmana després d'aquell intent de suïcidi llançant-se d'un pont, dalta baix d'un pont, al riu Rin. Es va salvar de miracle, però es va decidir internar-lo en aquest sanatori mental, que era per a dements incurables. Déu-n'hi-do. Estem escoltant algunes de les obres que va compondre just abans d'aquesta situació, i ara ens situem al mes de novembre de 1853, poc menys de 3 mesos abans d'aquests fets.

I ho farem escoltant un recull de peces per a piano titulada Gesänge der Frühe, l'opus 133, és a dir, Cants de l'Alba. És un recull de peces breus però molt emotives, commovedores, ja ho veureu, que van ser iniciades el 2 de novembre de 1853, encara amb la impressió profunda de la visita i de tota l'admiració que li retia aquell jove compositor, Johannes Brahms, en les seves primeres obres. Aquestes peces per a piano Schumann les va acabar en pocs dies i constitueixen l'última obra que Schumann va poder acabar encara en bones condicions. Una obra posterior, només un mes, al concert per a violí que li havia dedicat a un altre gran amic, aquell jove violinista, Joseph Joachim. Schumann va dedicar aquest últim cicle a la molt alta poetessa Bettina. Es refereix a Bettina Brentano, confident i amiga de Goethe i de Beethoven. Però just abans d'entrar en aquest espai ombrívol i una miqueta emboirat de la follia que es va acabar enduent el gran geni de Schumann, encara va voler associar aquestes peces a un personatge molt important també en la biografia d'un altre gran artista centreeuropeu de l'època, Hölderlin, que també, recordem-ho, va caure en la bogeria. El personatge de Diotima, Schumann se'n va recordar. Al seu editor, Schumann li va explicar el sentit del títol que havia escollit. Són peces que tradueixen una emoció just quan apunta l'alba. Més que no pas una descripció pintoresca, són l'expressió d'un sentiment. Fixeu-vos quin element més important. El mateix compositor diu que aquestes peces per a piano no són una descripció simple i pura, sinó l'expressió d'un sentiment.

Aquestes pàgines pianístiques, aquesta que estem sentint, per exemple, són peces molt commovedores que fa l'efecte, sembla, que intimiden els pianistes, perquè gairebé mai les toquen. Evidentment, estan instal·lades sota el signe d'aquesta mena de follia incipient de Robert Schumann. I hi ha un gran estudiós de la música per a piano de Robert Schumann, Marcel Bofills, que va escriure un llibre interessantíssim. Bofills és filòsof, però també professor d'estètica al Conservatori Superior de Música de París i ha escrit diversos llibres sobre Schumann i sobre la seva música pianística. Marcel Bofills fa al·lusió al camp de blat en les Corbelles, aquella pintura de Van Gogh, per comparar-la a algunes d'aquestes peces d'aquest recull Opus 133, Els Cants de l'Alba. Una música realment estranya, despullada, especialment el primer fragment en re major, en un tempo tranquil, diu la indicació, que té una mena de monodia sinuosa empapada d'harmonies amb dissonàncies imprevistes i amb apoiatures sorprenents que resolen a contratemps. És realment una música una mica estrafeta, estranya pràcticament. Hi ha molta angoixa en aquesta música, sens dubte, i ens porta als extrems i als confins de la ment humana. És Schumann en estat pur, en un estat molt precari, anímicament, en un estat proper a la depressió, pràcticament. Al centre del cicle, la tercera peça, hi trobem una fantàstica cavalcada nocturna gairebé de valquíries que sembla que s'adrecin directament cap a l'abisme. I arribem a l'última part, a l'última fase d'aquest viatge, un viatge inacabat, podríem dir, del compositor. Una obra que ens convida a l'oblit, a la vacuïtat d'aquesta serenitat propera al vertigen i al buit pràcticament existencial. Sentim-la, sentim aquestes cinc peces per a piano titulades Gesänge der Frühe, és a dir, Cants de l'Alba, són l'opus 133 de Robert Schumann, és l'última obra que va compondre amb una certa calma i la va acabar just abans d'acabar-se el 1853, per tant, poques setmanes abans de l'intent de suïcidi que va comportar el seu ingrés al sanatori mental. La sentirem en la interpretació, magnífica ja ho veureu, de Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 2001 pel segell Deutsche Grammophon. Cants de l'Alba, una mena de comiat a través de la música de Robert Schumann.

0: Doncs així s'acaba aquest viatge musical, aquest exorcisme de sons que va escriure, que va compondre Robert Schumann a les acaballes, les últimes setmanes del 1853, una de les últimes obres musicals que va poder escriure amb una certa calma i amb una certa estabilitat mental. Daten del novembre de 1853, són els Gesänge der Frühe, és a dir, Cants de l'Alba, cinc peces recollides en aquest opus 133 que representen una mena de comiat de Robert Schumann del món creatiu. Recordem que poques setmanes després, el 27 de febrer de 1854, Robert Schumann decideix llançar-se dalt a baix del pont, al riu Rin, en un intent de suïcidi que queda avortat gràcies a la intervenció d'uns pescadors que casualment estaven treballant a la vora del riu i que el van salvar. Una setmana després, el dia 4 de març, Schumann és ingressat en un sanatori mental a Endenich, on passa els dos últims anys i mig de la seva vida. Allí és on va morir el 29 de juliol de 1856. Maurizio Pollini interpretava aquests Cants de l'Alba, opus 133, de Robert Schumann.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Schumann ha estat el protagonista absolut d'aquest quart capítol dels Sincronies, que aquesta setmana dedica tota la seva atenció a explorar la música composta el 1853. Avui us hem volgut fer també cinc cèntims de tot el que es va esdevenir, de fets històrics, socials, polítics, esdeveniments científics, podríem dir, avenços tecnològics, durant aquest any 1853. I hem reservat per demà una de les obres més importants, no només del 1853, sinó de tota la història de la música, una obra relacionada amb el món de l'òpera i que es va estrenar precisament el mes de març de 1853. La Traviata, de Giuseppe Verdi. Demà en farem una bona selecció i contextualitzarem aquesta òpera en el marc de la biografia i de tot el que li passava pel cap i pel cor al seu autor, Giuseppe Verdi. Serà demà, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El compositor i arranjador Ahmad Kathab Salim va reunir el 1957 els dos grans flautistes de jazz de l'època, Frank West i Herbie Mann, per dedicar-los la Flute Suite. A la dècada dels 50, la flauta encara no era un instrument popular en el món del jazz, així que Salim, que havia nascut com a Albert Atkinson el 1922 i que s'havia canviat el nom en convertir-se a l'Islam, es va arriscar a treballar amb el so de la flauta en un nou format, un septet, en el qual, a més de Wes i Herbie Mann, hi sentirem el trompetista Joe Wilder, el trombonista Frank Rehak, el pianista Hank Jones, el baixista Wendell Marshall i el bateria Bobby Donaldson. Aquí teniu les sis parts d'aquesta Flute Suite d'Ahmad Kathab Salim.

0: Duo Flautist, Milton Blues, While in the Blues, Pretty Baby, Looping i Talk that Talk. Aquests són els títols de les sis parts de la suite que el 1957 el compositor Ahmad Kathab Salim va dedicar als grans flautistes de l'època, Herbie Mann i Frank West, aquests dos pioners en la incorporació de la flauta a les bandes de jazz. Mann i West van estrenar aquesta suite amb un septet que integraven Joe Wilder a la trompeta, Frank Rehak al trombó, Hank Jones al piano, Wendell Marshall al contrabaix i Bobby Donaldson a la bateria. Ho deixem aquí, però si us ve de gust sentir més jazz, ja sabeu que tornem a obrir el nostre club a les 11 en punt. Fins després.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
4: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Berlín, L'or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir un atractiu concert coral. Un d'aquells concerts que ens permeten comprovar la capacitat que pot tenir la veu humana per afrontar tota mena de gèneres i registres. Voce Zeit no és només un dels conjunts corals més impressionants de la Gran Bretanya, sinó que és realment un cor de l'era de les xarxes socials. Es va fundar el 2005, el mateix any que va néixer YouTube. I és a través dels vídeos que han compartit en aquest lloc web que aquest cor s'ha fet tan popular. Però bé, si s'ha fet famós és sobretot perquè els 8 cantants que formen Voce Zeit són artistes de primera. I evidentment, a més de vídeos, aquest cor ha fet molts enregistraments discogràfics i també fa gires per tot el món. Avui, Voce Zeit s'atura al Palau de la Música Catalana en un concert del cicle La Casa dels Cants, enregistrat per Catalunya Música el gener del 2026, per oferir un programa a capella titulat Let My Love Be Heard, que se senti el meu amor, amb un repertori que va des de la polifonia primerenca del segle XVI fins als últims compositors corals, sempre amb una extraordinària habilitat musical. Sentirem Gibbons, Lasso, Bach, Elgar o Rachmaninoff, Shaw i Uller, i també obres d'estils molt més populars de Nat King Cole o Simon & Garfunkel. I encara amb finalitat pedagògica cantaran una cançó amb el cor jove de l'Orfeó Català. Aquest potent viatge sonor en l'espai i en el temps que presenta Voce Zeit comença a l'Anglaterra del segle XVI, amb Orlando Gibbons i la cançó O Clap Your Hands Together.

En aquest concert del cicle La Casa dels Cants, al Palau de la Música Catalana, Voces 8 ha començat a l'Anglaterra del segle XVI amb Orlando Gibbons i la cançó O Clap Your Hands Together. El títol del programa Let My Love Be Heard, que se senti el meu amor, pren el nom d'una cançó de Jake Ranestad, que ja ha aconseguit més de 220.000 visualitzacions a YouTube, tot un rècord pel cant a capella. En aquesta cançó, Voices 8 crea atmosferes i ambients sonors i veureu que al tram final es repeteix insistentment la frase Let my love be heard, cada vegada amb més intensitat, com un clam desesperat, fins que les veus desisteixen i reposen en un acord final. Abans de la cançó de Jake Ranestad, Voices 8 ens mostra el seu so divers amb una peça molt diferent, que no té res a veure, una de les joies de la música de l'Església Ortodoxa Russa. És el Bogoroditse Devo, l'Ave Maria, de les Vespres Opus 37 de Sergei Rachmaninoff.

Voce Zeit, un cor versàtil que amb el Bogorodice de Vol Ave Maria de les Vespres Opus 37 de Sergei Rachmaninoff ens ha abocat ressonàncies de la tradició ortodoxa. I després, amb un canvi de registre, ens ha ofert la cançó Let My Love Be Heard de Jake Ranstad. És la peça que dona nom al programa, perquè aquest missatge, que se senti el meu amor, sigui extensiu a tot el que sentirem. Diu el filòsof i músic Martí Marimon Aguadé al programa demà d'aquest concert, com si aquesta frase condensés una necessitat humana profunda i ancestral que emergeix cada vegada que albirem les ombres inquietants d'un temps incert. Necessitem el càlid reconfort d'aquest amor i necessitem també cridar per deixar clar que encara hi som per donar-lo als altres. El repertori divers i l'equilibri perfecte del seu cant, del cant de Voce Zeit, fan que cadascun dels concerts d'aquest cor sigui una experiència inoblidable. Ara hem de parar l'atenció als timbres i colors diferenciats de les veus i sobretot als efectes que aconsegueixen amb les seves combinacions, de vegades imitant instruments. Primer a la cançó de Nat King Cole, Straighten Up, amb el so de la trompeta amb sordina que fan les veus femenines i la percussió a càrrec de veus masculines. I després a la famosa Fever d'Otis Blackwell.

Jim Clements ha arranjat per cor aquests dos clàssics Straighten Up de Nat King Cole i Fever d'Otis Blackwell. Concert al Palau de la Música Catalana de Voices 8, aquest cor britànic que ha conquerit públics de molts països. El componen dues sopranos, dues mezzosopranos o contralts, dos tenors, un baríton i un baix. En total, 8 cantants que formen la plantilla més comuna d'un cor mixt. En aquest programa, Voices 8 incorpora una obra de Josep Oller, el compositor convidat d'aquesta temporada al Palau. L'obra que sentirem, Ave Maris Stella, va obtenir el Premi Maria Font Bernaus a la millor composició coral per cor mixt del concurs de composició coral de l'Orfeó Català el 2019.

El públic aplaudeix el compositor d'aquests Ave Maris Stella, Josep Oller, que des de l'amfiteatre del Palau acull aquest reconeixement. Som al concert que Voices 8 va fer al Palau de la Música Catalana el gener passat. I a continuació, de la nord-americana Caroline Shaw, una de les autores que sona amb més força dins el panorama musical contemporani, sentirem la cançó And the Swallow i l'oreneta que Caroline Shaw va compondre durant la crisi de refugiats sirians. And the Swallow és una pàgina lluminosa que a partir del text del Salm 84 reflexiona sobre la necessitat de trobar una llar i sobre l'anhel de pau i esperança. Després, sense interrupció, ens oferiran música del gran compositor anglès Edward Elgar, que es va fer famós el 1899 gràcies a les variacions Enigma. Doncs bé, el 2016, Voices 8 va interpretar un arranjament del commovedor Nimrod, el tema principal d'aquestes variacions, un arranjament vocal de John Cameron titulat Lux Eterna i escrit per retre homenatge als veterans que van servir a la Primera Guerra Mundial i a totes les guerres posteriors que van involucrar tropes britàniques i de la Commonwealth.

Dues cançons més a càrrec del cor Voices 8. Ara sentíem el Lux Eterna d'Edward Elgar, que és l'arranjament per cor del tema Nimrod, de les variacions sobre un tema original Enigma, opus 36. I abans, una cançó ben coneguda de Caroline Shaw, And the Swallow i l'Uraneta. I arriba ara l'obra amb què Voices 8 col·labora amb el Cor Jove de l'Orfeó Català, aquesta agrupació amb finalitat pedagògica que dirigeix actualment Pablo Larraz. En aquest cas, els joves cantaires s'han trobat amb els 8 components de Voices 8 per treballar la cançó Underneath the Stars, sota les estrelles, de Kate Rasby. I el resultat ha estat aquest.

El Palau de la Música Catalana, el Cor Jove de l'Orfeó Català, ha col·laborat amb Voices 8 en aquesta cançó de Kate Rusby, Underneath the Stars, sota les estrelles. Voices 8, seguint l'ombra allargada de The King Singers, ha creat el seu espai més enllà del món coral. Ha convertit repertoris específics de la música que anomenem culte en un projecte d'èxit popular i fins i tot mediàtic. Un projecte capaç de portar públic massiu tant en l'arranjament d'una cançó pop com a la polifonia vocal a capella del Renaixement o a l'arranjament d'una obra instrumental del barroc, per exemple, de Bach.

Un arranjament de World Swingle de la Bourré, de la suite anglesa número 2 en la menor, número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach. Avui, al Palau de la Música Catalana, Voces 8 fa un recorregut sonor pel temps i l'espai. I ara torna al Renaixement amb dues cançons més, totes dues a 6 veus. Primer, el madrigal de l'anglès Thomas Wilkes, As Festa Was From Latmos. I després, la chanson del compositor franco-flamenc Orlando Di Lasso, De Si Le Marché d'Arras, que amb un ritme ràpid, amb canvis de compàs i amb combinacions de veus, il·lustra el bullici del mercat de la ciutat d'Arras, al nord de França.

Dues cançons del Renaixement amb el conjunt Voce Zeit, As Festa Was From Latmos, de Thomas Wilkes, i aquesta chanson d'Orlando Di Lasso, de Sur le Marché de Ras. Aquest cor anglès, Voce Zeit, s'ha transformat en tot un fenomen a les xarxes socials, amb més de 147.000 seguidors a Instagram. No només interpreta repertori a capella, sinó que també col·labora amb orquestres de cambra i simfòniques i cada temporada fa una seixantena de concerts. El curs passat va fer 20 anys de trajectòria amb una gira que el va portar per molts escenaris europeus i americans. Va editar un disc commemoratiu i també va rodar un documental. Avui, Voce Zeit és el Palau de la Música Catalana, el cicle La Casa dels Cants. I el bloc final el dedica a la cançó pop, amb arranjaments molt atractius. Primer, amb el que va fer Alexander Lestrange de la cançó The Sound of Silence de Paul Simon i Art Garfunkel.

Arranjament coral d'Alexander Lestrange de la cançó The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. En aquest últim bloc, que Voices 8 dedica a la cançó pop arranjada per cor a capella, cal parar l'orella a l'extrema dificultat d'afinar els acords sense suport instrumental. És una prova de la tècnica i la musicalitat dels cantants. A més, aquí les proeses tècniques han de sonar com si es cantessin amb facilitat, sense artificis vocals. Comprovareu la puresa i la precisió de les veus de Voices 8, veus estables i allunyades de qualsevol exhibició gratuïta, que fan que l'audició sigui una experiència del tot confortable malgrat la dificultat. A tot això hi ajuden els arranjaments triats per la seva qualitat, com aquests dos del britànic Jim Clemens. El primer de la cançó Vincent, de Don McLean, un homenatge a Van Gogh i a la pintura La nit estrellada. I l'altre ens porta al Broadway dels anys 30, April in Paris, de Vernon Duke.

Excel·lent arranjament de la cançó April in Paris de Vernon Duke, un arranjament coral de Jim Clements. També era de Jim Clements l'arranjament de Vincent, cançó de Don McLean.

de dues cançons ben conegudes. L'una és New York, New York, de John Kander, el tema que surt a la pel·lícula de Martin Scorsese amb Liza Minnelli i Robert De Niro. I l'altra, I Get a Kick Out of You, de Cole Porter, que ens porta altre cop al Broadway dels anys 30 amb el musical Anything Goes. El títol final, el títol de la combinació d'aquestes dues cançons, fa una contracció de les dues cançons i queda així: I Get a Kick Out of New York.

of You, de Cole Porter. Alexander Lestrange és l'autor d'aquest arranjament que cantava el cor Voices 8 i també del següent i últim, Come Fly With Me to the Moon, que combina dues cançons més, Come Fly With Me, de Jimmy Van Heusen, i la famosa Fly Me to the Moon, de Bart Howard, dues cançons que va popularitzar sobretot Frank Sinatra.

0: Come Fly With Me to the Moon, una combinació de dues cançons, Come Fly With Me, de Jimmy Van Heusen, i Fly Me to the Moon, de Bart Howard. Alexander Lestrange ha estat l'autor d'aquest últim arranjament que ha cantat el grup vocal Voices 8, després d'haver fet un potent recorregut sonor en el temps i en l'espai amb un programa a capella titulat Let My Love Be Heard, que se senti el meu amor, que ha visitat la polifonia primerenca del segle XVI, els últims compositors corals i la cançó pop. Un concert del cicle a la Casa dels Cants, enregistrat per Catalunya Música el gener del 2026 al Palau de la Música Catalana, i en què Voices 8 ha cantat una cançó amb el cor jove de l'Orfeó Català. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra d'Antonín Dvořák per continuar la nostra programació. Sentim el quintet en piano número 2 en la major, opus 81, una obra composta l'any 1872 que consta dels moviments Allegro ma non tanto, Dumka, que és una dansa, Scherzo molto vivace i Finale Allegro. Ens acompanyen els membres del Panoja Quartet i el pianista András Schiff.

S'acaba aquí el quintet en piano número 2 en la major, opus 81, d'Antonín Dvořák, que hem sentit interpretat pel Pannonhalma Quartet i el pianista András Schiff.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de 8:00 hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a 8:00, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, fixa't com sona...
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a 11:00 a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 2 de juliol, seguim avançant, com cada tarda és hora de començar l'assaig general i tenim tot a punt aquí a l'estudi del programa, a l'estudi de Catalunya Música, per acompanyar-vos amb una nova hora de música, ràdio, notícies, avui també l'última secció de dansa de la temporada.
2: Per tant, és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem el programa presentant la propera producció de l'Orquestra Art Simfònica Jove, que oferirà dos concerts aquest estiu a Granollers i a Montblanc. En el programa, obres de Weber, Lalo i autors catalans, al costat de la coral Càrmina i sota la direcció de Josep Maria Sauret. Actuarà com a solista i també posarà música al programa d'avui el violinista Sasha Amorós. Tots dos els tenim aquí, ja ens acompanyen. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Hola, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com que demà acabem temporada, ja ho hem dit, avui acomiadem la Clàudia Brufau amb quin convidat a la teva secció?
5: Doncs amb una convidada, la Lorena Nogal, que és ballarina i coreògrafa i que sempre està de gira. Ja sabeu que aquest juny, de fet, hem fet un tast de tot el que ve al juliol. Ella no para i presentarà el seu nou solo, la protagonista, el grec i el dansàneu, i el duet Les Terroirs al Festival de Peralada.
2: I després d'aquesta última secció de dansa, en la recta final del programa, ens visitaran dos dels components de l'equip que organitza el festival Els Set Inferns, conegut també com a Festival de Jazz Folk dels Pirineus. Quique Pérez i Maria Pipó ens donaran els detalls d'aquest esdeveniment que un any més arriba a l'Alt Urgell. Doncs aquests són els continguts que hem preparat per avui, amb els quals esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs l'obertura del Caçador Furtiu de Carl Maria von Weber encetarà els concerts de la propera producció de l'Art Simfònica Jove, i també és així doncs, que encetem l'entrevista amb Josep Maria Sauret i amb Sasha Amorós. Recordem que, vaja, que ja us coneixem a tots dos, que heu fet coses junts abans, és a dir, no és cap novetat. Us coneixeu mútuament, no?, fa temps?
1: Sí, amb el Sasha ens vam conèixer un 1 de gener del, del 2024.
2: No m'afegeixis anys, eh?
1: No cal, no cal. Sí, sí, perquè va venir a col·laborar amb l'orquestra a fer de concertino en un concert al Casino de Vidreres, on hi tenim també a vegades col·laboracions. Bueno, a vegades fa anys que hi fem el concert de cap d'any. I va tocar com a concertino i, a més, va fer unes improvisacions, recordo, i bé, venia recomanat pel seu professor, que també vull fer aquí un esment d'ell, el Pep Manresa, que és un professor que el Sasha va tenir de petit a Montblanc, i de fet va fer els primers passos de la música el Sasha amb el Pep Marquesa, i ell, el Pep, és un dels professors que tenim a l'Art Simfònica Jove. I en aquella ocasió m'ha dit: hi ha un jove ara que va ser alumne meu que està estudiant a Moscou i el tindré aquí ara aquest Nadal. Escolta, per què no ve a col·laborar amb l'orquestra? I mira, i allà va començar tot.
0: Doncs han passat els anys i el que recordo és que ja aleshores vam explicar... ara tens 18 anys, per tant, això que estem explicant potser en tenies 15 o menys quan vas venir pel primer cop.
2: Sí, 14, 15. Sí.
0: Que ja ens vas tocar el violí i ja... Vaja, dir que ja prometies és quedar-se a curs, suposo. Ja segueixes estudiant a Moscou, han passat els anys i, per tant, encara estàs allà, però aviat acabaràs i marxaràs.
2: Sí, em falta un any. I em porto 6, o sigui, 7 en total, déu-n'hi-do.
0: Això vol dir que acabaràs la formació, que aquí seria superior, i allà no sé com en diuen, però...
2: Li diuen el college, són 2 anys de college, i després ja sí que ja és un centre superior absolut, sí.
0: I després que ve una especialització, en molts casos, amb algun repertori...
2: Sí, primer treus el diploma professional, diguem-hi, i després amb aquest diploma pots entrar, per exemple, al Conservatori Estatal de Moscou, el Conservatori Tchaikovsky, o pots anar a l'estranger, que és actualment el que fa bastanta gent, sincerament, que marxen per altres qüestions i se'n van a estudiar a fora, a veure quines oportunitats poden trobar. En el meu cas, acabaré l'any que ve l'Escola Central de Música, que és el centre on estic estudiant, i aniré, si Déu vol, a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Uh-huh. A veure com va.
0: Segur que anirà molt bé. Expliqueu-nos com has intervingut en aquesta producció. El Josep Maria ha parlat de Montblanc, que és el teu poble, i un dels concerts es faran allà al setembre, encara falta una mica. Abans d'això estareu el dia 19 de juliol a Granollers, que és la vostra seu, no?, d'alguna manera, allà on assageu i on feu totes les produccions. Aleshores, de quina manera s'ha gestat aquesta nova col·laboració?
1: Va ser una cosa com que va venir molt, molt conjunta alhora, perquè el Sasha em va proposar d'anar a Montblanc a les festes aquestes extraordinàries de
0: la Mare de Déu de la Serra.
1: Exacte.
2: Correcte.
1: I ell em va proposar de tocar ell de solista, que no sé, suposo que això a Montblanc t'ho devien proposar tu, de dir, escolta, fes un concert, no?
2: Bueno, no del tot. Jo el que volia fer per les festes de la Serra, com que són unes festes importantíssimes en el poble, potser les més importants que hi ha, a més, sent la Mare de Déu de la Serra una patrona excel·lentíssima, diguem-hi, al poble, vaig pensar de fer un petitet projecte per culminar les festes amb un concert, no? I clar, llavors, òbviament, jo volia participar-hi com a montblanquí que sóc de ras, i que ja dic, per mi, jo quan estic a Moscou sempre faig molta propaganda, perdoneu, de Montblanc. Per mi Montblanc és, ja dic, és el millor poble del món. I bé, doncs vaig pensar a portar una orquestra molt digna, que facin molt bona feina, i vaig pensar justament amb el Josep Maria, que no feia tant que havíem fet doncs aquesta producció, diguem-hi, espontània junts, i aquí estem.
1: Exacte. Llavors, va coincidir...

0: lluitant amb això. I llavors havia de programar aquest concert i vaig dir, escolta, Sasha, estàs el juliol aquí? Perquè, clar, no? De post-cou
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, soc i no soc.
0: Hi és o no hi ets? I, escolta'm, doncs vinga, aprofitem-ho. Va sortir Rodola la jugada, no? Uh-huh. Llavors farem el concert simfònic a Granollers, a la nostra seu, a la Sala Tarafa, i llavors, a més, rebatim a Montblanc en les festes, vull dir que ha quadrat. I llavors, clar, la setmana d'assajos serà el juliol, llavors treballarem tot el repertori amb ell, i el Sasha tocarà de solista la Sinfonia Espanyola d'Eduard Claró.
2: Exacte, aleshores vau posar-vos conjuntament a dissenyar el programa o no tant, no tan conjuntament?
0: Sí, es pot dir que sí.
2: Hi ha una part que serà comuna als dos concerts, l'obertura aquesta del Freischutz.
1: Això ho vaig deixar pel Josep Maria i el concert ho vam parlar, i vam trobar en comú doncs, que l'Aló seria el millor també, perquè crec que és una obra també que va molt bé pel públic, per aquesta mena de públic, que és una música molt més lleugera que altres concerts, però cal ara esmentar quins. I, clar, doncs, llavors la segona part del concert ja sí que és una proposta meva, que són tots els cants, o la majoria d'ells, que estan dedicats a la patrona. Uh-huh. Entre ells, doncs, la pregària del mestre Borgunyó, que la música la va fer ell i el text el va fer un tiet avi meu, Conrad Bayer. Després, doncs, també tenim, per exemple, l'himne a la Mare de Déu de la Serra, que serà una culminació, que el text, per coincidències de la vida, el va fer el meu besavi, en aquest cas, i la música és de mossèn Francesc Gelambí. Uh-huh. I també hi haurà música del meu pare, que és músic i bueno, és fill predilecte de la vila, i bueno, entre altra música.
2: Molt bé, i això ho cantarà la Coral Carmina.
1: Exacte.
2: I aquesta serà la segona part de Montblanc.
1: Correcte, sí.
2: A Granollers, el dia 19, feu una altra obra.
0: A Granollers, el dia 19, aquesta segona part, el que farem serà... que la secció de metall i vent fusta de l'orquestra farem la fanfària olímpica de John Williams. Precisament ara tenim unes seccions d'instrumentistes de metall i de fusta molt nombrosa, i a més amb un gran nivell, i a més que han fet una família entre ells, que són molt, molt engrescats, molt divertits, i a més hi toquen molt bé.
1: Jo volia afegir una cosa, és molt maco el projecte que té el Josep Maria amb aquests intèrprets, perquè agrupar tanta gent i tots del territori nostre és de remarcar el talent intern que té Catalunya, perquè sembla que no, però nosaltres som molt bons. I això s'està demostrant amb aquest col·lectiu fantàstic que té Josep Maria. Vull afegir que Montblanc tocarem a la renovada ara i a l'Església Sant Francesc, que van fer unes reformes fantàstiques i que ara, si voleu venir, l'Església ha quedat fantàstica i serà molt bonic tocar allà. Serà molt maco.
2: Sí. Jo volia puntualitzar una cosa sobre el programa, perquè abans has parlat del concert, referint-te a la Sinfonia Espanyola de l'Aló, no? És a dir, per explicar breument als oients que, tot i que l'obra porta per títol Sinfonia, seria l'obra equivalent a un concert per solista que podríem trobar amb l'altre.
1: Sí, es pot dir que sí, es pot dir que sí. És un... Jo no ho sé exacte per què Sinfonia, però jo el que podria especular és perquè realment l'orquestra té un paper molt fonamental. No és com uns concerts clàssics com, per exemple, la sèrie Wieniawski o, per exemple, Paganini, que són... És com més una sonata orquestral amb violí. No. La Sinfonia Espanyola, el maco que té és que té uns matisos orquestrals. Per exemple, doncs, si fem el primer quart, cinquè moviment, al quart moviment hi ha molts solos de clarinet, per exemple, que s'intercalen amb el violí. Després, el cinquè moviment, que és un rondo espaterrant, hi ha moltes parts que l'orquestra també es llueix sola. O sigui, és realment una sinfonia concertant, es pot dir. Sí.
2: I l'havies tocat mai? La tenies en repertori?
1: Sí. El primer cop que la vaig tocar va ser en un concert de Nadal fa 3 anys, tenia 15 anys, que la vaig tocar amb l'Orquestra Comjubiló del Camp de Tarragona a Castellvell del Camp, sota la direcció del director estadounidenc Alexander Frey. Molt simpàtic, va ser.
0: En aquest sentit, la Sinfonia Espanyola, jo penso que també el caràcter que també és singular que té és els cinc moviments.
1: Sí, també. Sí, també.
0: També defuig una mica allò, no?, de l'ego d'andante presto dels concerts, no? Molt simplificat, però
1: sí.
0: Els cinc moviments també li dona aquest caràcter també de més de sinfonia. No?
1: Correcte.
0: Això també, sí. També voldria fer un esment, ja que deies des d'això dels joves que tenim a l'orquestra,

0: és també aquest talent que va sortint cada vegada més i que podem aglutinar a l'Arc Simfònica Jove, també l'experiència aquesta de que, com el Sasha, puguin tocar amb una sinfònica, que això ho hem parlat moltes vegades aquí també, que cada vegada ens està tenint molta, molta repercussió el fet de poder donar aquesta oportunitat als joves. I això ho notem també en el públic.
1: Sí, sí.
0: Ja veurà, Sasha, bueno, ja ho saps tu, que tu sempre tens molt èxit quan toques. No?
1: Gràcies, home. Sí,
0: i és que és veritat, no? Quan, o sigui, el públic que nosaltres tenim, quan veuen aquesta energia, aquest talent i aquest nivell dels joves en l'orquestra, ja es queden admirats. Clar, però si, a més, teniu un solista que és capaç de tocar una sinfonia de l'Aló el concert segon de Rachmaninoff, com vam fer l'any passat. Amb
1: sí, molt bon pianista, per cert.
0: Sí, sí, sí. El Yuri Kartuzov.
1: Kartuzov.
0: Has dit Kartuzov?
1: Kartuzov, sí.
0: Jo sempre dic Kartuzov.
1: Kartuzov.
0: Sí, sí, sí. I val a dir això, també. Fixeu-vos també com aquests solistes convidats i també els joves que tenim a l'orquestra, cada vegada tenim més gent que ve a col·laborar amb, que són potser això, no? de països de l'est o també de Sud-amèrica. Aquí també podria ara tenir un record per als joves i algun professor també que tenim a l'orquestra que ara estan passant un mal moment amb el terratèmol de Venezuela. I voldria tenir un especial record per ells aquí ara també. Sortosament no tenim notícia de que hi hagi cap família afectada, però és veritat, cada vegada tenim joves tant de països com de llatinoamericans a Sud-amèrica i també de fora fent de solistes. I que puguin arribar a aquest nivell també els catalans, això és realment excepcional.
1: Sí, sí. Perquè podem.
2: Abans d'acabar, volies parlaves de públic, justament destacar que a Granollers feu dos concerts per una qüestió de capacitat de la sala Tarafa,
0: sí.
2: És a dir, que el mateix dia 19 de juliol hi haurà dos concerts molt seguits, a més, perquè un és a les 6 i l'altre a les 8.
0: Sí, bueno, com que és casa nostra, com que és la nostra sala d'assajos, si el de les 8 comença a les 8 i 4, tampoc passarà.
2: Bueno, però...
0: Sí, procurem que sigui molt, molt àgil. El programa tampoc és excessivament llarg, i això també ho permet. I voldria també aquí també fer un esment i un agraïment a la Coral Carmina, que s'ha prestat amb i el Daniel Mestre també, un agraïment per poder fer totes aquestes obres a...
1: M'hi afegeixo, sí. Sí, perquè realment jo quan el Josep Maria, perquè m'ho va dir el Josep Maria que s'afegiria a la Coral Carmina, us ho prometo, vaig fer un crit al meu pis de Moscou, perquè dic, home, és que és una senyora coral. A més, li tinc un carinyo especial a la Coral Carmina perquè la va fundar el meu tiet, el cosí germà del meu pare, el Jordi Casas Bayer. I a més a més, clar, tenim una molt bona relació amb ell.
2: Tot lliga. Què anava a dir? El Montblanc serà un esdeveniment destacat, això, perquè em deies que forma part de les festes decenals.
1: Sí.
2: M'ha semblat intuir que tu havies estat una mica el promotor d'aquest concert. No sé si t'interessa la faceta de gestió cultural. Creus que pots també interessar-te per aquest àmbit?
1: A veure, serà el que Déu vulgui, no?, sempre, però... Bueno, i sempre... A mi m'agrada... Clar, jo, per exemple, com que l'any que ve intentaré entrar doncs, a la Universitat de Viena ja en curs regular per fer direcció, perquè vaig allà a estudiar direcció, un director d'orquestra, una de les... Això, el Josep Maria, si no tinc raó, que em corregeixi, però una de les coses més importants que ha de tenir un director d'orquestra és ser un gran organitzador, saber coordinar moltes persones a la vegada, potser 100, 150, 200, les que siguin, no? Bueno, tot és experiència. De tot s'aprèn.
0: I sobretot, emprenedor. El Sasha és un molt bon emprenedor i un director d'orquestra també ha de ser un emprenedor, també.
1: Correcte.
0: A part d'organitzar, emprendre i parlar amb tothom, però també tenir les idees i tenir la voluntat i la fermesa i la paciència i el coratge per tirar endavant. No?
2: Bueno, sí, sí, i que és molt jove, és a dir, que sobretot té temps de fer tot això. Okay. Doncs, Sasha, com que has vingut amb el violí, et demanarem que presenta'ns abans d'agafar-lo. Què s'ha escollit per
1: doncs tocar? Farem allò una petita degustació, diguem-ho així, de Bach, que és un compositor fantàstic. Faré la giga de la partita número 2 en re menor per a violí sol, de Johann Sebastian Bach.
2: Fantàstic, doncs tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe un dia més al nostre estudi. Avui, Sasha Amorós, amb aquest fragment de Bach, tot i que Recordem, el motiu de l'entrevista és aquesta intervenció seva com a solista a la Sinfonia Espanyola de l'Aló, en els propers concerts de l'Art Simfònica Jove, que seran el 19 de juliol a Granollers i el 6 de setembre a Montblanc.

0: Doncs hem tingut el privilegi d'escoltar Bach en directe avui al nostre estudi. Gràcies a en Sasha Amorós, gràcies per la teva música i també gràcies, evidentment, al Josep Maria Sauret, i que us vagi molt bé aquesta producció amb l'art simfònic. Això. Fins una altra.
1: Fins una altra. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Fins una altra.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
4: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig general.

0: Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Doncs la música o la interpretació de Sasha Amorós ens ha portat fins aquí un quart i mig de set i ara és moment de seguir repassant l'actualitat.
2: I el repàs a l'agenda el comencem demà, quan s'inaugurarà a la Seu d'Urgell la 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus.
1: La programació inclou una cinquantena de concerts en 36 municipis fins al 23 d'agost. El festival s'obrirà, com és habitual, amb una producció pròpia, Petites Joies de la Catedral de Barcelona, a càrrec de l'Ensemble Barcelona Comtal, que es podrà veure aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell, Molló i Riner. Enguany, el FEMAP inicia un relleu progressiu en la direcció artística, ja que Josep Maria Dutrent serà substituït per Alfons Pérez en un termini de 2 anys.
2: Diumenge, concert d'orgue a l'Església de Collbató.
1: A les 7 de la tarda, l'Església de Sant Corneli d'aquesta població del Baix Llobregat acollirà el concert dels organistes Jordi Figueres, Joan Castillo i Pol Álvarez, 3 intèrprets terrassencs de diverses generacions que celebraran el 40è aniversari de la inauguració de l'orgue de Collbató.
2: Seguim amb els noms d'Esperanza Spalding, Núbia García i Camarada Ventura, protagonistes aquest cap de setmana al Bijaz de Vila Franca del Penedès.
1: Des de demà i fins diumenge, la capital penedenca acollirà una nova edició del ja tradicional Bijaz, cicle que marida vins i caves amb la música i que aposta per una selecció del jazz contemporani més proper i al mateix temps amb una mirada internacional. Amb la plaça Jaume I com a escenari principal, el cartell inclou actuacions de l'aplaudida contrabaixista Esperanza Spalding i de les saxofonistes Laquecia Benjamin i Núbia García, aquesta última també directora d'orquestra. De la seva banda, els catalans Camarada Ventura actuaran al claustre de Sant Francesc dins d'un cartell on també hi figuren el pianista cubà Harold López Nusa i el grup de jazz funk Incógnito, entre d'altres propostes.
2: I un altre saxofonista fa parada aquest vespre a la llibreria Byron.
1: L'establiment barceloní ha programat una actuació del saxofonista Ernie Orts, liderant un trio que es completa amb Juan Carlos Buchan al contrabaix i Carlos Falanga a la bateria. A partir de les 8 del vespre, desplegaran un repertori que passa pel hard bop i el jazz contemporani i revisant peces d'artistes com David Lipman o Michael Brecker. I fet aquest repàs, ara és moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: Doncs la Clàudia ja ens ha explicat en el sumari que les darreres setmanes hem repassat la programació dels principals festivals de dansa o amb una gran programació de dansa, i un dels noms més destacats d'aquestes cartelleres és, sens dubte, Lorena Nogal.
2: Sí, perquè la Lorena presentarà el grec al seu nou solo, la protagonista, el 10 i l'11 de juliol, i el 26 de juliol també ho farà al Dansàneu, on a més també ballarà Sonoma de la Veronal, l'espectacle inaugural, rima una mica. I el 31 de juliol presentarà un duet a Peralada, segurament no és tota l'agenda del teu juliol.
3: Crec que no. Hola.
2: No. Bona tarda, Lorena.
3: Bona tarda.
2: I gràcies per acompanyar-nos. La setmana passada vas fer el Matadero de Madrid, on vas presentar estrenar la protagonista. Com va ser aquest tret de sortida?
3: Mira, va ser meravellós. Al final, també, com després de tants mesos de feina, gairebé un any de feina, amb aquest projecte gran i ambiciós i bonic, i va ser com molt plaent deixar-ho anar i que, bueno, que fos ja dels altres, no? I no d'una mateixa, que al final acaba sent com algo que no surt mai, no? Que es queda allà.
2: No és la primera vegada que passes pel programa, crec que hi has passat un parell, però per refrescar la memòria fem 5 cèntims de la teva trajectòria. Premio Nacional de Danza 2024, en la menció d'interpretació del Ministeri de Cultura, Lorena Nogal és una de les ballarines internacionals més rellevants de l'actualitat. Nascuda a Barcelona el 1984, la Lorena va començar a prendre passos des de ben menuda. Formada i graduada per l'Institut del Teatre, va formar part de la jove companyia d'aquesta escola, IT Dansa. Porta més de 15 anys treballant colze a colze amb Marcos Morau, el director de la Veronal. Ha format part de gairebé tots els espectacles de la Veronal. És un dels principals artífexs creatius del llenguatge i el segell coreogràfic de la companyia. Fa uns anys va cofundar amb uns amics de l'Institut del Teatre Hotel Col·lectiu Escènic. La Lorena combina la seva vida sobre els escenaris amb la d'assistent de coreografia arreu del món, amb moltes altres tasques artístiques relacionades amb l'artesania de la dansa i el moviment. I des de fa uns anys hem començat a sentir la seva veu com a coreògrafa en peces íntimes com l'Elogio de la Fissura, el site específic aquí amb Hotel Col·lectiu Escènic o l'enginyosa Picassa. A més, la temporada vinent serà una de les noves artistes associades del Mercat de les Flors. I aquest estiu ens brinda amb la protagonista. Lorena, què heu volgut explorar amb aquest solo i per què l'heu titulat La Protagonista? O La Protagonista, no sé si en català
3: sí,
2: o castellà.
3: La Protagonista,
2: no sé per què.
3: Perfecte.
2: Ho dic en castellà.
3: Volia continuar una miqueta aprofundint amb aquests processos de transformació que tant m'interessen, i volia portar, diguéssim, tota aquesta... aquest bagatge i aquest recerca de cos i de pensament a format gran, i em venia molt de gust també posar-me en primer pla, jo i la meva memòria, no? Perquè moltes vegades quan reps un reconeixement com el Premi Nacional, te n'adones, no?, de que, bueno, has arribat aquí per una sèrie de conseqüències, una sèrie de treballs. Llavors, és bonic com fer la mirada enrere i entendre, no?, quin va ser l'origen, el detonant, quina era l'essència principal d'aquest moviment, d'aquest esperit, no?, que es mou, en el meu cas, esperit elèctric, que dona moviment i dansa al cos. I llavors fer-li una mica un homenatge. Llavors la protagonista en realitat no és la persona, no és aquest ser, sinó és la memòria, no? Tot allò que duem amb nosaltres i que d'una manera o una altra hem com d'anar recol·locant, no?, al llarg de la vida, com totes aquestes peces per trobar la nostra pròpia identitat, no?, el nostre propi tòtem, no?
2: Però a més els ballarins i ballarines sou autèntics arxius de coreografies, perquè en dansa sí que hi ha notació, però vaja, molt poca gent la sap llegir, no?
3: Sí, no, però efectivament, al final no... O sigui, tu estàs feta amb les peces de molta gent, no?, que ha estat abans de tu, amb molta memòria, i això és bonic com posar-ho sobre la taula, i també com dir quina és la meva veu, no? Com jo recol·loco i traspasso aquestes peces pel cos per deixar peces pels que venen, no?
2: És un solo, però hi ha molta gent al darrere que t'acompanya. Com es configura l'equip i qui et fa de mirall?
3: És un solo, és el que dic, que estic sol a l'escenari, és un únic cos el que veu l'espectador, però jo crec que pot percebre, fins i tot pot... sí, pot imaginar amb totes les capes, amb la il·luminació, amb la dramatúrgia, la veu, perquè està present també el text. Un equipàs que tinc darrere i que em recolza i que al final és com una xarxa, no? Que hem teixit juntes aquesta peça i jo crec que es pot percebre, es pot veure clarament.

0: El teu llenguatge corporal és molt singular, l'associem molt amb el segell de la Veronal i el Cova, el llenguatge que heu construït i utilitzat a molts dels vostres espectacles, però de fet aquesta gestualitat o articulació tan fragmentada que et caracteritza i aquesta presència tan magnètica que tens ve encara de més lluny. Mirant enrere i seguint la teva evolució com a artista, com vas descobrir aquestes textures de moviment i com les has anat treballant al llarg dels anys? Ara ens parlaves d'aquest arxiu, no?
1: Jo crec que tu vas construint, doncs, amb aquest material que tu tens, amb aquesta memòria, aquesta identitat, la manera de moure, però jo crec que al final és això, són com espais que fins i tot inconscients, no?, que et travessen i que al final formen part del teu dia a dia, de la teva gestualitat, el teu moviment, les teves pors. Jo moltes vegades em pregunto, però per què balles tan ràpid? I de sobte, a lo millor, la resposta era algo simple. Crec que tenia por. O sigui, era por, segurament, d'estar present i de veure tota aquella gent davant meu. Era molt més senzill, no? I com el cos es reorganitza, es recol·loca, i fins i tot després pots, amb tota aquesta consciència d'aquesta por, fer pues, un benefici per tu i per l'audiència i crear un estil, no?
0: De fet, a la descripció de la protagonista parleu de la vulnerabilitat, no?, de la fragilitat i com fer-la forta o
1: exacte,
0: com demostrar que...
1: Bueno, moltes vegades són aquests espais que estan més, bueno, més amagats o que no estan en primer pla i a mi em venia de gust, suposo perquè per mi ha sigut important com traspassar-los i trobar les meves respostes amb preguntes que potser no són còmodes o són més inquietants o no tens les respostes. Llavors em venia de gust també posar tots aquests espais més incòmodes sobre la taula i donar-los el mateix valor, no?, d'allò que domines, d'allò, no?, que et fa fer sentir forta. Llavors crec que al final, si les febleses o mancances les treballes, poden ser potencials meravellosos, fins i tot poden donar-te la identitat que tens, no?
0: Fa anys que ets ballarina / coreògrafa, perquè sempre has estat una ballarina molt creativa. Has desenvolupat aquest doble rol. De fet, amb en Marcos Morau us vau conèixer competint en un certamen coreogràfic en el que tu participaves amb l'Anna Hierro. Però com ha estat aquest procés de dir em vull escoltar la meva pròpia veu fent les meves pròpies propostes escèniques?
1: Al final jo crec que són reptes, no? Jo com a intèrpret he pogut treballar amb la Veronal i donar tota la meva fisicalitat i el meu pensament de cara a desenvolupar un llenguatge propi, però també arriba a un punt que dius, vale, el repte vull que sigui major, no? No vull ser només una peça del puzzle, sinó vull formar part de tot el puzzle. Llavors comença aquesta mirada 360 i comença aquesta, bueno, voler dirigir directament el meu propi cos, però també dirigir a tot un equip que ja no és només la dansa, no?, sinó pues, la il·luminació, la dramatúrgia, la utilització del text i la veu, totes les capes, diguéssim, que fan i conformen una peça global de dansa.
0: Abans mencionàvem, quan hem començat l'entrevista, no?, que tens una agenda molt apretada. De fet, la teva vida és una gincama d'aeroports, hotels, teatres grans i petits arreu del món. Gires molt. Com et cuides mentalment i físicament? Perquè déu-n'hi-do sota la pressió en la que estàs.
1: Déu-n'hi-do. Jo crec que també és com el meu organisme s'ha acostumat, diguéssim, a aquest ritme. Llavors, jo crec que també, ara deies perquè ens movem com ens movem, al final tot és una xarxa i tot està superconnectat i forma part també de la vida que tinc. És rapidesa, és precisió, no? No perdis aquest vol, estigues a l'hora quan has d'estar. La funció comença a aquesta hora i també tinc un cos privilegiat. La veritat que els meus pares són
0: meravellosos.
1: Tinc com la fortalesa i aquest cos fort del meu pare, però la flexibilitat de la meva mare, així que és
0: bona
1: és
0: genètica.
1: Bona genètica, totalment agraïda. I, bueno, com ens cuidem? Pues intentem això, preparar-nos físicament i també mentalment i espiritualment. O sigui, al final jo crec que les tres capes conviuen plegades i després de l'exercici físic has d'estirar i has de prendre un temps per tu per poder baixar una mica revolucions i, bueno, també per, sí, per digerir tot el que rebem.

0: Et podré veure amb la protagonista, el grec, i el dansareu també, i el 31 de juliol tornes a ballar al celler de Peralada, on presentes el duet Le Terroir, o no sé si ho estic pronunciant.
1: Le Terroir.
0: Amb Álvaro Esteban. Com vas concebre aquest duet?
1: Doncs és un duet que em fa molta il·lusió. Va ser un encàrrec de Peralada i va ser una petita joia que vam estrenar l'any passat al celler, que és un espai espectacular d'una bellesa i una arquitectura increïble. Llavors em feia molta il·lusió posar el cos a un context que no fos la caixa negra, no? Allò que reconeixem els ballarins com a espai de treball. I de sobte, com aquest cos, no? I la transformació de l'espai canvia, no? La percepció també del propi espai, la percepció del cos a l'espai. Llavors va ser com un regal preciós que ens va oferir Peralada. També ha sigut un repte i un regal treballar al costat de l'Álvaro Esteban, que és la meva parella.
0: Clar,
1: i això no ha sigut molt bonic, la veritat, molt enriquidor, però també hem après molt junts. I em ve molt de gust i em fa molt feliç tornar-lo a fer aquest any, tenir la possibilitat de tornar-hi.
0: Doncs amb ganes de veure'l. Fa gairebé 2 anys va rebre el Premi Nacional de Dansa, com hem dit abans. Has tingut una carrera molt fructífera. Quan vas començar el teu camí professional, t'imaginaves que els 40, gairebé 42, que els fas el 4 d'agost, tindries tant de recorregut fet, però alhora tant de camí per fer, per ballar?
1: No, la veritat que no. Jo sóc una persona una mica formiga. Diguéssim, no projecto molt llunyanament. Diguéssim, vaig pas a pas i tinc molta escolta del que realment em vibra dins i el que, no sé, em batega, la curiositat, és com un motor important. Llavors, no m'he adonat, la veritat, de la carrera que he fet tot aquests 20 anys. Ha sigut pas a pas i ha sigut, la veritat, que un camí preciós i molt enriquidor. I ara tinc molta curiositat per veure on em porta, la veritat.
0: Doncs, Lorena, amb molta curiositat, nosaltres també. Gràcies per acompanyar-nos avui.
1: A tu, Clàudia, a vosaltres.
0: Doncs recordeu que podreu veure la Lorena Nogal al grec, al dansareu i a Peralada. I a vosaltres, a l'equip d'Assaig General, a Marta, l'Albert, Olga, Oriol, gràcies per fer-me sentir com a casa Catalunya Música. I als oients, per escoltar.
2: Gràcies a tu.
3: Exacte, al contrari. Recordem que avui t'acomiadem. La dansa no desapareix de l'Assaig General. Evidentment, al setembre tornem amb la Judit Jordana, que recordem que has estat substituint tota aquesta temporada. Moltes gràcies pels teus continguts i baixem per la facilitat de treballar amb tu.
0: Moltes gràcies.
3: Fins aviat. Nosaltres de seguida rebem a l'estudi Quique Pérez i Maria Pipó, com hem anunciat en el sumari. Avui dediquem l'última part del programa al festival Els Set Inferns.

Catalunya Música. Assaig general. Cada tarda, de 6 a 7, amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Els dies 17, 18 i 19 de juliol tindrà lloc una nova edició dels Set Inferns, és el Festival de Jazz Folk del Pirineu, un esdeveniment que porta el nom de l'associació organitzadora que hem anat seguint en les últimes edicions i ara arriba justament a la sisena i serà, és a dir, se celebrarà entre Bellestar i la Seu d'Urgell, per tant, a la comarca de l'Alt Urgell, un festival del qual tenim moltes ganes que ens en expliquin detalls. Els dos convidats que ara saludarem són Quique Pérez i Maria Pipó, d'una banda programador d'aquest festival i de l'altra membre de la o tresorera i membre de l'organització interna d'aquest equip. No? Moltes gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs agraïts que sigueu aquí per fer-nos això, unes pinzellades per començar enmarcant, no?, un festival de jazz folk que es fa al Pirineu. La primera pregunta seria per què jazz i folk, no? Per què aquesta combinació? És a dir, el concepte és que voleu que s'atancin els dos mons, d'alguna manera?
1: Jo t'hauré de dir que el festival va començar per una, no sé com es diu en català, corazonada, em sap greu, però com un, sí, vale, un desig que tenia el Josep Vilarrubla, el Pepón, que és com el fundador i president,
2: sí,
1: que ell és de l'escola del folk de tota la vida del Pirineu, acordionista, i ell va començar a estudiar jazz. És una cosa en què ara ha acabat de formar-se amb la titulació superior i tal de jazz amb l'acordió. I ell va intentar, clar, és com una mica la seva visió de la música, és com poder, o sigui, el seu nirvana seria com el folk i el jazz tot unit. Què passa? Que això no vol dir que nosaltres programem exclusivament grups, que la música en directe sigui aquella barreja, no? Sinó com que puguin conviure en el mateix festival grups de jazz, grups de folk, i també hi ha hagut grups que són les dues coses, com per exemple Les Caramba o Tarkim, que són grups de salsa, jazz, no? Que no és salsa antiga com Willy Colón o aquestes orquestes, sinó que és, bueno, bandes ara de timba cubana, però que tenen tots formació jazzística i que toquen. I ara mateix intentem que convisquin totes.
0: En tot cas, són dos gèneres o dos mons que casen molt bé, perquè
1: agafats
0: hi ha molts exemples, com deies. Ara repassarem el cartell. També dir que és un festival amb molta vocació participativa i d'aquí que al costat dels concerts hi hagin uns tallers, no?
1: Sí, és superimportant que, per una banda, el que volem buscar és que s'apropi la música de qualitat que hi ha per tot Catalunya en un poble tan petit com Bellestar o Montferrer o la Seu. I d'aquesta manera aprofitar que els músics que van allà també puguin fer classes. Aquestes classes no estan destinades a gent que vagis amb boli i llibreta i que t'expliquin qualsevol cosa, sinó que són classes actives. Per això li diguem tallers i no masterclasses o classes. Que cadascú es porta l'instrument, és un ambient superfamiliar i qualsevol de... Bueno, els músics que seleccionem depèn de... Per exemple, hi ha el taller de jazz, el de folk, de danses, de cant... Doncs seleccionem algú dels músics que ve a tocar al festival i l'aprofitem perquè faci una classe de dues hores ben bé, activament, que tothom toqui i que tothom n'aprengui.
0: A més a més, hi ha un taller infantil,
2: també.
0: És a dir, que aquí està obert a tothom, no?
1: Sí, sí, sí. Familiar, 100%.
0: Doncs, si us sembla, repassem aquest cartell que comença el dia 17 amb un recital de poesia. És com per anar obrint boca, no?
2: Sí, exacte, amb la Nura.
1: La Nura.
0: Nura Nieto Llach.
1: Nura Nieto, exacte. Són millors convents que nosaltres. No, sí, és que també és amiga nostra i per això la tenim ja com a Nura i ja està. Sí, això va començar perquè allà a la Seu d'Urgell hi ha el Refugi, que és una cooperativa d'editorials, d'escriptura també... com ho diria? Ajuda'm. d'autor, vale? Alternativa, volia dir. Llavors, bueno, sempre...
2: És una manera bonica, no?, de poder començar el festival amb una lectura de poesia i de portar-ho...
1: També hem intentat que també, doncs, part de l'equip tècnic també sigui gent de quilòmetre zero. He vist que la cooperativa El Refugi Hagin obert la seva, el seu niu a la seu, doncs ens va, ja que portem el festival allà, que ells facin l'apertura. L'any passat, per exemple, va venir l'Enric Casasses, una autèntica llegenda, i intentem que, bueno, i que duri, que sempre obrin el festival i hi hagi una miqueta també d'art literari.
0: Doncs passem ara a la música. El mateix dia 17 de juliol, això serà a la plaça dels Oms, a la Seu d'Urgell, doble programa, per dir-ho així, Sorgen i la Freddy's Jazz Band, dues coses força diferents, però vaja, programades el mateix dia. Sorgen, que és un grup que també hem anat seguint, que em penso que fa pocs mesos van treure disc, no?
1: Sí, exacte. Un disc que crec que van presentar aquí mateix.
0: Exacte.
1: I que, bueno, mira, Sorgen, per exemple, també és l'exemple de lo que dèiem abans de la fusió, com lliga el folk i el jazz, no? Sí que són més tirant a música tradicional, però tots tenen formació tant acadèmica com professional en el món del jazz. A nivell arreglista també tenen arranjaments que no estan tan estipulats en el folk. I després està la Free Jazz Band, és molt interessant perquè ja fa, crec que, 2 o 3 anys que portem bandes més grans. Ha vingut l'OMAC, l'Orquestra Musical Arrel de Catalunya, ha vingut la Rufaca, Folk Jazz Orquestra. Mm-hmm. Aquesta, per exemple, sí que era exactament lo que, no? Lo que diu el festival. Però això ens va molt bé perquè, portant el divendres a la Seu d'Urgell, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell es fa càrrec i col·labora també en el festival, i llavors podem portar com un plat més fort, més gran, no? A nivell d'orquestra.
0: Aquesta pregunta sempre ve al cap, no? Si us pregunto quin tipus de públic... Perquè un es pot imaginar que és molt públic local, però segur que també hi ha gent de fora. M'imagino gent de Barcelona o d'on sigui, que potser està passant l'estiu doncs a la zona pirinenca, no? Quina sensació,
1: mira,
0: teniu?
1: Precisament ens ha passat molts anys que estàvem durant el festival i pensàvem, carai, on està aquest? On està aquella? No? Com, ara que estem fent això aquí, per què no estàs aquí? I sí que ha vingut molta gent, que igual hem conegut aquí a Barcelona o el que sigui, i s'han estat per allà. Està dirigit a tothom, òbviament. I sí que hi ha molt públic, el públic de música tradicional està més repartida per Catalunya en general, però sobretot per aquelles comarques. El que intentem també és que no es solapi amb altres festivals també.
2: Sí, l'hora de programar és com tenir-ho en compte, que hi ha per la zona en aquell cap de setmana, no?
1: Sí, d'aquesta manera també molta gent es pot fer una mica de ruta, gent que va amb furgoneta o càmpings o alguna més. Està dirigit, o sigui, òbviament, a tots els públics, eh? És una música que no és res en concret. Cada any també hi ha coses diferents dintre de que sigui folk i jazz, però clar, són dos noms que són molt amplis a la vegada, no?
0: Clar.
2: Sí, és bastant divers, vull dir, venen tant famílies, gent jove, gent més gran, vull dir, jo crec que hi ha una mica de tot. No hi ha res concret, no? És molt
1: I
2: obert.
1: I ubicacions, mira, ahir em van passar també un... com una captura de pantalla d'un chat d'un grup de música en concret, que parlaven, m'ho van enviar i deien, hòstia, toca Talisk gratis a Catalunya. Clar, són el plat fort de dissabte a les 12 de nit, toquen Talisk, que és un trio de música folk i electrònica, que són escocesos, que estan ara mateix en la cresta de la ola, diguéssim, i jo personalment, que vinc més de la part del jazz, no els coneixia tant, sí que sabia que tal, però no sabia fins quin punt hi ha gent que s'ho està com planejant ara, de riu. Estan tocant gratis a Catalunya i això ho hauríem d'aprofitar. Llavors hi ha molta gent que, visqui on visqui, s'intenta fer una miqueta una ruta entre festa major i festa major, doncs van a veure un concert.
0: Clar que sí, és un bon pla.
1: Sí, tant.

0: Recordem que avui estem conversant amb Quique Pérez i Maria Pipó, responsables, un com a programador, l'altre com a tresorera i en l'organització del festival Els Set Inferns, aquest festival de jazz i folk del Pirineu. Hem repassat alguns noms. Ens havíem quedat amb Talisk, que és aquest grup escocès. D'alguna manera, també, els festivals també feu una mica de... Anava a dir, no sé si m'agrada massa la paraula, prescriptors o divulgadors de grups i coses molt interessants que de vegades el gran públic doncs, no té per què conèixer, no?
1: Clar, jo, per exemple, intento en la meva secció... Talisk, que és un nom més conegut. En aquest horari del dissabte a la nit sempre han portat grups més forts, que estiguin més mainstream, diguéssim, entre cometes. Perquè també necessitem, al ser un festival petitet, rural, necessitem també un punt de que vingui
0: de
1: gent.
0: Reclam, no?
1: Exacte. Llavors, la resta de concerts, jo intento... Des de la meva visió, intentar programar, que és això, ens hem quedat amb Talisk, que és l'últim. Pues, abans toquen el primer Rai Castells Quintet i després Casum, que són dos formacions increïbles, cada una en el seu... Rai Castells és un quintet de jazz, Casum és un trio de folk, però que no estan... No els veus tocant cada dia per cada sala de Barcelona, ni cada festival, ni tot això. Llavors jo intento que ja que tinc la... Per mi és una sort, tant programar com estar aquí ara mateix explicant-ho, no? Llavors, ja que tinc la sort de poder fer que aquesta gent pugui expressar el seu projecte en directe, que no tinguin un bolo cada dia o que no sigui gent tan coneguda, però igualment, en el cas del Quintet del Rei, el Jordi Gardenyes, el bateria, va ser el meu professor durant la meva carrera de música. Uh-huh. El Jordi Gaspar, el contrabaixista, que també farà el taller de jazz, també va ser professor meu, i vull dir, són autèntiques llegendes del jazz de Catalunya. El Rai és un compositor increïble, el Pablo Martínez, el saxofonista, que vam venir fa no gaire amb ell, amb el seu disc, vull dir, són músics en actiu de molt alt rendiment i que, pues, pel que sigui, no estan al no sé com dir-ho, el panorama més mainstream, em sap greu per la paraula anglesa, però sempre intentem com intentar portar grups que la gent descobreixi, bàsicament.
0: Mm-hmm. I en el cas de Casum, també em sembla important el tema del ball tradicional, perquè és una cosa que s'està intentant molt recuperar, eh? Des del món del folk i de l'arrel es treballa moltíssim, però que costa, jo crec, pel gran públic. I que la gent, en el fons, a vegades jo crec que hi ha una mica com de vergonya o de que... Sí. És com el cant, no? També el cant comunitari, mm-hmm. Tot això, no?
1: 100%. Mm-hmm.
0: I al final la gent s'ho passa molt bé, no?
2: Sí, jo la primera vegada que vaig anar al festival, que jo no soc d'aquí a Barcelona, i vaig veure la gent ballant i tal, i vaig al·lucinar, vull dir, em va agradar moltíssim. I molta gent, vull dir, no
1: sí, és que diguis... És com que es contagia
2: sí,
1: allà
2: exacte.
1: Mateix. No és una
2: sí.
1: cosa que jo crec que la gent tampoc té planejat. Toca Casum, anem a fer danses tradicionals. No. Sinó, bueno, hi ha això. Després de que comença a aixecar-se la pols, ja...
2: Exacte.
1: Tothom està allà al mig. I mola molt, és molt guai, sí. És molt guai.
0: I a més, havent tingut l'ocasió de participar en un taller de danses,
1: exacte.
0: Amb Pep Lizandra, en aquest cas.
1: El Pep Lizandra sí que també una altra llegenda viva del Pirineu. Perdó. Que és això, que a sobre, si prèviament han fet el taller de danses, ja van allà com l'audició de final de curs.
2: Sí, la motivació és doble.
1: Exacte, van allà amb els conceptes frescos.
2: Sí.
0: I el tercer dia d'aquest festival Els Set Inferns, sisena edició, és un concert de jazz fusió amb The Odds Quintet.
1: Sí, sí, és un quintet que liderat per l'Odette Telleria, una cantant sí. catalano-cubana.
0: De l'Esquema 4.
1: De l'Esquema 4,
0: oi?
1: Exacte. Sí, sí. És el primer any que allarguem el festival fins diumenge, els primers 5 anys, o sigui, des d'entrat fins al primer... acabava el festival dissabte, l'últim concert de dissabte era a la 1:30 a la matinada, que acabava com a les 3, que ja quedàvem els 4 hooligans, i vam dir, matarem dos pàjaros un tiro amb això, no? Però que no paro de dir xarnegades.
2: A més a més, que quan acaba el festival es fa una jam, llavors tothom... Que si era molt tard, doncs que hi havia més gent que sí. no es quedava, no? I vam dir, podíem avançar-ho i posar un concert més el diumenge,
0: A dos quarts de vuit, no?
2: Exacte, correcte, una hora, sí.
1: Sí, i que sigui un grup local. Clar, l'Audet no és de la Seu, però, per exemple, toca amb el Suso Real, que és de la Seu d'Urgell, amb l'Andrés López, que és el Pla de Sant Tirs, poble del costat, i la resta de músics sí que són de Barcelona, Ramon Díaz i... No me'n recordo el nom del guitarrista, però són professors del taller de músics, vull dir, gent d'aquí que també està en l'escena, però que sí que la majoria i membres del grup siguin del Pirineu, i volíem, com traient l'últim concert el dissabte, posar-lo el diumenge i que sigui també producte local, perquè també ens vam fixar que sí que intentem que això, tècnics o tot l'equip, sigui com gent del voltant, però algun grup també hi ha d'haver, a part del que diem de la poesia, que és el que obre el festival, que sí que és de la Seu i tal, pues que hi hagi també una clausura que sigui de producte local. I llavors així allargarem, traient això el que deia la Maria, que l'últim concert de dissabte, que ja hi havia molta poca gent, substituir-ho per una jam que sempre s'acaba formant, pues millor que comenci a la una que no a les quatre de la matinada. I així guardar-nos aquest últim concert per a algú local el diumenge.
0: Fantàstic, doncs d'aquesta manera hem repassat aquesta sisena edició dels Set Inferns. Ja com a últim aspecte, no? Allò, els reptes, no? De fer un festival com aquest, que no deuen ser pocs.
2: No.
0: Ja ho heu anat descrivint, un festival doncs, de petit format, comparat amb altres, en un poble descentralitzat, no m'ha agradat tampoc la paraula. Però, en fi,
2: sí.
0: Suposo que també contents, perquè si heu aguantat 6 edicions és perquè funcionen.
2: Sí, bueno, bàsicament, són entitats que col·laboren econòmicament, doncs amb subvencions amb la Generalitat, a l'Ajuntament de Montferrer, l'Ajuntament de la Seu, vull dir que va, i també sponsors privats, també en tenim alguns que col·laboren, i a poc a poc, i sobretot també els voluntaris que venen cada any, no? Jo crec que...
0: Això és molt important.
2: Sí, exacte.
1: Sense ells no
2: que,
1: es pot fer.
2: Sí, que venen i fan que tot acabi funcionant, no? Llavors, bueno...
1: Jo és com que a nivell monetari l'únic que rebem són subvencions, com deia la Maria, de
2: exacte.
1: Generalitat, Ajuntament de Montferrer, Ajuntament de la Seu...
2: Diputació de Lleida,
1: Diputació
2: també.
1: Diputació de Lleida. Però després dels sponsors, clar, hospedatge.
2: Exacte.
1: Aquí tenim un problema. No? Hi ha gent i llavors el que fem és que a nivell de sponsor, doncs, per exemple, l'hotel Nice o l'hotel Avenida ens donen habitacions. No? A canvi, en comptes de nosaltres haver de pagar habitacions pels músics, doncs ens diuen, ei, jo aquesta nit us dono 5 habitacions.
2: Sí, o un preu més adequat. Bueno, és anar trobant, no? Sí, jo
1: clar.
2: Crec, vull dir, jo, també miraven passant els anys, no?
1: També fa folklore, això,
2: sí.
1: Anar a picar les portes
2: clar,
1: i
2: sí,
1: intercanvi d'espècies.
2: Sí, sí, sí.
0: I tant que sí. Doncs Quique Pérez i Maria Pipó, us agraïm molt que avui hagueu passat pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per parlar d'aquest Set Inferns, 6a edició, del 17 al 19 de juliol. Gràcies i que vagi molt i molt bé.
1: Ens veurem allà.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu.

0: Assaig general.
1: A propòsit dels 7 inferns, acabem avui el programa. Com sempre, ens acomiadem fins demà i us recordem que demà serà l'últim programa de la temporada abans de l'estiu i, entre d'altres, parlarem d'un clàssic d'aquestes dates, el Festival Internacional de Cant Coral que organitza la FESEC.
2: També repassarem els protagonistes i les propostes de la nova edició del Festival És Dansa, un referent en el món de la dansa d'arrel tradicional que torna a les preses a la Garrotxa el mes d'agost.
1: Doncs això i més demà divendres a les 6 aquí a Catalunya Música i ara ens acomiadem l'equip del programa amb Oriol Pinar, Tolga Cartús, avui també Clàudia Brufau i, com sempre, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als 7 de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour amb el primer èxit en solitari de la cantant Sarah Vaughan. El tema el va escriure el pianista Walter Gross l'any 1940 i la va titular Tenderly, tendrament. Doncs amb ella, amb aquesta cançó, Vaughan va fer la transició d'artista de jazz a estrella de la cançó.
3: Breeze. Thank you. Tenderly.
2: Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.
4: The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze.
3: Breeze. Breeze.
4: Thank you. Tender.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I ens quedem als Estats Units. Ho fem amb aquest compositor, violoncel·lista i director d'orquestra. Ell era d'ascendència anglesa i irlandesa i formació alemanya, tot i que de molt jove va anar a viure als Estats Units i es va nacionalitzar nord-americà. Havia nascut l'any 1859 i es deia Victor Herbert. Estem sentint el seu Pensament amorós, una de les peces de les 7 peces per a violoncel i orquestra de corda.

Doncs així acaba aquest pensament amorós, una de les 7 peces per a violoncel i orquestra de corda que va escriure el compositor Victor Herbert i que hem sentit a la versió del violoncel·lista Maximilian Horgun acompanyat de l'orquestra de cambra del sud-oest d'Alemanya. El seu amic, Robert Schumann, creia que amb aquest salm Felix Mendelssohn havia arribat al cim més alt de la seva producció de música sacra. Ell també n'estava orgullós, Mendelssohn. Tenia 26 anys quan el va escriure. Era el 1837. És el salm número 42.

era el cor inicial, aquest bellíssim cor inicial del Salm número 42 de Félix Mendelssohn i que nosaltres hem sentit interpretat pel cor de cambra de les Ries i l'orquestra dels Camps Elisis que dirigia Philippe Hérèviga.

El següent trajecte, marxem a Polònia. Ho fem amb aquest pianista, professor, compositor, director d'orquestra i, a més, amic i company d'estudis de Frédéric Chopin. Es deia Ignaz Félix Dobrinsky i es va criar en una família musical. El seu pare era violinista i també va ser compositor. I la seva mare era filla del director de l'orquestra de trompes de la cort del Tsar de Sant Petersburg. Per tant, Dobrinsky es va moure en un ambient molt musical. En el seu cas, ell no es va moure gaire de Polònia. Va ser director d'orquestra de la cort, professor de música a Varsòvia i també director del teatre de l'òpera d'aquella capital. Del seu catàleg de 170 obres, m'he fixat en aquest concert Obertura. La va escriure quan tenia 17 anys. De fet, és l'opus 1 del seu catàleg, que ara interpreta l'orquestra de la ràdio de Polònia.

0: D'en sentia música d'Ignaz Félix Dobrinsky. Era el concert d'obertura a l'Opus 1 d'aquest compositor, pianista, director d'orquestra i professor polonès. Ho hem sentit a la versió de l'orquestra de la ràdio de Polònia que dirigia Andrzej Trzeciński.
1: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
0: I aquesta és la música d'un compositor, arranjador i trompetista nord-americà que va marcar el món del jazz i de la música popular nord-americana, això en les dècades dels 50 i 60. Es deia Edward William May, conegut com Billy May. Va ser un dels grans arranjadors de l'era de les big bands, però amb un estil més modern, un estil espectacular que molts dels seus contemporanis varen voler imitar. El que feia era que la seva banda sonava amb uns metalls molt potents i brillants, tenia un ritme vibrant, amb molt de swing, i els seus arranjaments eren molt ingeniosos, fins i tot alguns en sentit de l'humor. Ara estem sentint un tema seu, titulat No ho aconseguiràs, i després un arranjament d'un dels temes de la Viuda Alegre de Franz Lehár.

I el següent destí, Baden-Baden. Que no està gens malament. Mireu, aquí farem la parada. Avui és dijous, és el dia de les melodies de posta de la carta. Doncs bé, la carta que us porto avui l'escriu Johannes Brahms a la pianista i també compositora Clara Schumann. Mireu, tots dos varen compartir molts estius a Baden-Baden. Entre el 1863 al 73, Clara hi havia comprat una casa, a Lichenthal, un lloc que és meravellós, que si mai hi aneu, val la pena visitar. Avui dia aquesta casa, doncs, és una casa particular, però des de fora es veu i pots intentar o pots fer volar la imaginació i pensar com eren els estius de Clara en aquella casa. Ella la tenia com un refugi d'estiu per a la família. I Brahms, Johannes Brahms, aconsellat per ella, que sabeu que eren molt amics, va llogar una petita casa molt a prop, que és l'actual Brahms House. És una casa que sembla ser que es pot visitar, però bé, fa temps que està tancada, l'estan reformant i no hi ha manera de poder-la visitar. Tanco parèntesi. Doncs bé, aquest va ser un període, com si diguéssim, com un segon acte de la seva relació. Perquè passaven junts els estius en aquí, perquè feien música de cambra gairebé cada dia i perquè Brahms tocava els manuscrits nous que acabava d'escriure a Clara abans de publicar-los. I ella esdevenia la primera crítica i la primera que ho sentia. Perquè Baden-Baden va ser on la relació va adquirir una forma més domèstica, gairebé familiar. Però hem de tenir en compte que no portaven una vida en comú, perquè Brahms sempre va mantenir una certa retirada. Ell dormia a casa seva i feia llargues caminades sol i desapareixia temporades, però alternaven una proximitat i, a més, també una fugida molt típica d'ell. Musicalment parlant, Baden-Baden era el centre. Allà ell va treballar la seva primera sinfonia, el Rèquiem alemany, també algunes obres de cambra, i Clara les escoltava gairebé, podíem dir, en brut. I aquí també va ser on va escriure, entre altres músiques, aquest Valsos d'amor, aquest cicle de 18 peces curtes que Johannes Brahms va compondre aquell estiu per a quatre veus i piano a quatre mans. Nosaltres estem sentint una versió per a veus blanques. I una cosa molt curiosa i molt brahmsiana, si em permeteu, és que música que aparentment és lleugera i gairebé de saló, sempre tenia una gran subtilesa emocional. En aquest cas són textos basats en poemes populars adaptats per Georg Friedrich Daume i formen una successió de miniatures que parlen de l'amor, del desig, del joc, de la melangia i de pèrdua. I molts biògrafs han volgut veure en aquests valsos d'amor com el reflex d'aquesta domesticitat, podríem dir, impossible entre tots dos. És l'escena d'un amor viscut en comunitat, però mai consumat del tot. I d'aquests estius, doncs, he escollit una carta que Johannes Brahms escriu amb ella, a Clara, una carta molt reveladora de la relació que tenien. Bé, i si regulem una mica en el temps per entendre aquesta relació, potser algú la desconeix, és que Brahms coneix a Clara i a Robert Schumann a Düsseldorf, això l'any 53 del 1800. I ell escriu en el seu diari que Brahms li semblava enviat per Déu, impressionada pel seu talent. Després de l'intent de suïcidi de Robert i del seu ingrés en un sanatori, Brahms es convertiria en el recolzament constant per Clara i els seus fills. I aquí les cartes. Quan mor Robert, aquí comença el lloc d'acostar-se definitivament. Brahms s'allunya per temporades. I la relació continua durant dècades, però amb una oscil·lació entre intimitat i distància. Algú es pregunta, potser, si ells van ser amants? Doncs és la gran pregunta. I les cartes que s'han conservat permeten fer unes lectures diferents. Hi veus una amistat profunda, espiritual, un amor romàntic, no consumat, i també una relació amorosa parcialment viscuda, però amagada. No hi ha proves definitives d'aquesta relació, però sí que hi ha una destrucció de cartes que va ser deliberada i que això alimenta el misteri. Però el més important de tota aquesta correspondència és aquest laboratori creatiu que van anar creant tots dos en aquell període anomenat romàntic. I que, clar, veus que va influir decisivament en l'autocrítica que es feia Brahms. I Brahms, a més, també va ajudar a editar i preservar l'obra de Robert. I tots tres, en el fons, Robert, Johannes i Clara, van formar un triangle artístic que va ser únic.
Doncs bé, la carta, anem ja a la carta que us porto avui. Una carta d'un d'aquests estius que Clara passava a Baden-Baden amb els seus 7 fills, perquè era un lloc de refugi on ella podia doncs, estar tranquil·lament amb els seus fills. I ell, Johannes Brahms, li escriu un mes de juny de l'any 1865. Ella és a Baden-Baden, ell encara no ha arribat. I la carta diu així. M'agradaria tant poder tornar a agafar-te la mà i asseure'm al teu costat. Si pogués enviar-te alguna cosa realment bella, que pogués expressar clarament el meu amor per tu i mostrar-te quant desitjo tenir-te de tornada. Et veig al teu estimat jardí i gairebé puc sentir l'aroma de les roses. El meu pensament vola cap a tu molt sovint, especialment quan el dia és vell, el cel és clar. Que bonic és l'estiu quan s'està a prop de la persona estimada i com es fa de llarg quan s'està lluny. I del fons són els valsos d'amor de Johannes Brahms.

Doncs sentíem uns extractes d'aquestes 18 peces curtes que conformen el cicle dels Valsos d'Amor, una obra per a piano a quatre mans i a quatre veus. I nosaltres ho sentíem en una versió, piano a quatre mans amb Òscar Boada i Carme Albors, amb el Cor Vivaldi, els Petits Cantors de Catalunya, sota la batuta del mateix Òscar Boada. I avui, com a souvenir, els estius a Baden-Baden. Sí, clar, té a veure amb la parada d'avui, perquè mireu, en aquella època que estiguejava Clara Schumann i Johannes Brahms, que és els que parlàvem ara, en aquella època Baden-Baden era coneguda com la capital d'estiu d'Europa. Era habitual trobar-se en el passeig músics, escriptors, nobles, banquers, membres de famílies reials, tots conversant en els jardins, en els salons, en el famós casino. Per a Brahms i per a Clara, aquest ambient cultural cosmopolita és el que els va proporcionar un entorn ideal tant per la creació artística com per mantenir una intensa vida musical i social. I quins músics hi anaven? Quins músics hi passaven temporada o estades? Doncs Hector Berlioz. Ell va dirigir concerts. Johann Strauss fill estava molt vinculat també a les temporades de concerts de la ciutat. Franz Liszt, Anton Rubinstein, Leo Tolstoi va fer una estada l'any 57 i en va deixar doncs, les seves impressions en un dels seus diaris. També Napoleó III, Elisabet d'Àustria, coneguda com Sissi, també hi va fer visites. Bé, i el que vull anar a parar és aquest souvenir, que és la casa d'estiu. La casa, aquella petita casa que Clara tenia a Liegenthal, avui és la Hauptstrasse número 8. Clara la va comprar l'any 62 i va començar a habitar-la a l'estiu del 63. La va comprar per una necessitat molt concreta, i és després de la mort de Robert. Vivia mig any de gira i l'altre mig any volia un lloc fix on reunir els seus 7 fills que va tenir, en una idea de llar. De fet, en va tenir 8, un havia mort. Aquesta no era una vila luxosa, era més aviat una casa burgesa, modesta, oberta al verd, amb un balcó i amb una vista als jardins i als avets. Si mai visiteu aquest passeig meravellós, podeu veure aquesta casa. Ella escriu que just arribar-hi va quedar meravellada per la natura. I és veritat, està envoltada de natura. Una natura, com deia ella, que resplendeix en tota la seva esplendor. I aquesta frase diu molt de què buscava, perquè ella buscava ordre, pausa i respir. Perquè a l'estiu l'omplia de vida. Els fills que tornaven dispersos, alguns de pensionats, d'estudis, i allà Clara hi feia classes de piano. I també llegia. I rebia visites constants de músics, de músiques i també d'amics i amigues. I un d'ells sempre present va ser Johannes Brahms. I aquesta música, tot i que va ser escrita l'any 53 anterior a Baden-Baden, encara era molt present en el seu repertori. Són les tres romances per a violí i piano que va escriure Clara Schumann. Estem sentint la primera, l'Andante Molto, i que interpreten Tabea Zimmermann a la viola, al violoncel, i en Guillem Caigàs, i al piano, Javier Perianes. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història, i ens retrobem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: És la improvisació H333 de Bohuslav Martinu que hem sentit interpretada per Giorgio Kukl.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Berlín, l'Or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'Anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Tielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Tielemans que ha arranjat el pianista Kenny Derner.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims? Nosaltres a punt de solfa en aquest darrer capítol de la temporada, però a partir de l'11, tots els dissabtes a Catalunya Ràdio, de 9 a 10 del vespre i en directe. Què dius ara? Sí? Tal com us sentiu. I ara el Capità Srea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta. Mira, avui que és fi de festa, doncs tradicional, esponjós i llaminer, arrebossat i farcit, cruixent i ensucrat, vaja, com un senyor xuxu de crema. Un xuxu de crema, per favor. I per als primmirats, doncs els germans, els petits, els xuxets de crema. Què me'n dieu dels xuxets de crema? Sortirem des d'un hospital en concret, l'Hospital de Sant Pau. D'allà anirem a Seven Oaks, és a dir, a Set Roures, al comtat de Kent, Anglaterra. D'allà saltarem a Brandenburg, a tocar de Berlín, Alemanya. D'allà anirem a Burano, una illa, a tocar de Venècia, Itàlia. De Burano a Moscou, de Moscou a Helsinki, de Helsinki a Newark, Nova Jersey, Estats Units, d'allà a Paxton, Nebraska, saltarem a Puerto Rico i acabarem, com no podia ser d'una altra manera, a Calella de Palafrugell. Arriba la 59a cantada d'Havaneres aquest dissabte i final de tot de ruta a la Bisbal d'Empordà, no gaire lluny d'allà. I l'hora dels adeus és sorpresa que ens la presentarà l'Anna ara mateix. Us hi apunteu?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, quina peça musical o cançó us recorda el xuxu o xuxet de crema? Quina peça, allò, pensant una mica, la cinquena de Beethoven, va, xuxu, xuxa... No sé si la cosa aniria per aquí. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, què tal? Últim dia.
2: Últim dia, amb ganes de saber quina serà aquesta cirereta.
4: Ja ho vam dir, crec que fa alguns dies, no? Però tenim aquí el guanyador del sorteig dels participants del mes de juny del programa, que el premi era venir a fer una visita guiada i a veure el programa en directe, i va guanyar en Rafel de Terrassa. Rafel, com estem?
5: Hola, molt bona tarda a tothom. Molt bé, molt, molt, molt emocionat. Moltíssim.
4: I has vingut, has decidit venir amb el teu fill, l'Aniol,
5: sí,
4: que té quants anys?
6: 16.
4: 16 anys, per tant, avui gent de totes les edats aquí en aquest estudi.
5: Sí, no s'ho esperava ell, això, no.
4: Exacte.
5: Sabia que veníem, no tenia ni idea de com anava tot això ni el per què.
4: I era sorpresa. Per tant, Aniol, com estàs? Què et sembla estar aquí ara, un dijous a les 8 del vespre?
6: Doncs, primer de tot, estem bastant nerviosos aquí, perquè, bueno, impressiona bastant tots els micròfons i els cables per aquí i per aquí, i és... Bueno, està bé, és una experiència diferent.
4: Però fixa't que l'Aniol ja fa una cosa que fa molt de locutor professional, que és posar-se els auriculars amb una orella dins i una fora, eh?
2: Sí,
4: això,
2: sí, sí.
4: Això és molt de professional, eh? Ja?
2: Sí.
4: M'he fixat que...
2: Molt bé.
4: Ja, aquí li va millor.
2: En el decurs del programa ens explicaran l'experiència d'haver visitat Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació i CAT-FM, i acabarem amb una darrera melodia que heu triat exactament...
4: De fet, la melodia també és sorpresa.
2: Ah, sí?
4: Per a l'Aniol, si no vaig malament. Més o menys no acaba tampoc
2: no
4: de saber,
2: dir.
4: Per tant, si et sembla, ens esperem que
2: passem
4: arribi el moment
2: full,
4: i veiem com va.
2: Girem full i anem, si et sembla, a dir el telèfon 93048-5321, també el 607-473-05, on podeu mirar d'endevinar la primera misteriosa. Què? Sí? Un moment, que no tenim pressa. I diguem-ho.
1: Fixa't com sona edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Sortim de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, de l'habitació número 4, bloc D. Acabem de visitar Montserrat Torrent. És una de les grans organistes i figura clau en la recuperació i difusió de la música d'orgue. S'està recuperant d'una infecció i, doncs, d'alguna manera espera divendres rebre l'alta i així reprendre una agenda farcida de concerts, i això sí, amb molta il·lusió. I tot plegat als 100 anys acabats de complir. Per tant, qui millor que la dama de l'orgue per acabar la temporada? L'escoltem en concret acompanyada de Josep Julià a l'oboè.

0: què me'n dieu d'aquesta Wachet auf, ruf uns i estima? Desperteu-vos, la veu ens crida, de la cantata 140 de Johann Sebastian Bach de 1731 sobre la paràbola de les verges prudents i les verges nècies, gravat a l'abadia de Montserrat amb Josep Julià a l'oboè i Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, activa als 100 anys. Acaba de tornar d'actuar d'Alemanya, però degut a una infecció s'està recuperant a l'Hospital de Sant Pau on l'hem visitat i, malgrat la incertesa del moment, fixeu-vos amb la il·lusió amb què cita els compromisos que l'esperen.
1: La il·lusió està una mica minvada, però fer il·lusió. El Festival de Peralada, Valls, Santander, Valls... Clar, són coses molt suggestives que et fan una gran il·lusió, compartides amb altres organistes. Però no ho sé si es podrà ser.

0: però no sé si podrà ser, diu la Montserrat. És el presto del concert número 3 en do menor de Bach des de la Catedral de Tarragona, amb ella Montserrat Torrent a l'orgue, i ara, doncs, a l'espera de rebre aquesta alta demà passat, si és possible. Tot i que no és segur que pugui atendre el concert previst a Bolonya, per dimecres vinent, hi ha moltes possibilitats que pugui atendre els compromisos que té a Pals, a Valls, a Astúries, a Torrelavega i a Lleida. Ja veieu quina agenda. Però el que més satisfà i tranquil·litza Montserrat Torrent és que el seu projecte de recuperació de l'orgue de l'Oratori de Sant Felip Neri ja és tot una realitat i que porta el seu nom.
1: Això és el que em tranquil·litza. Penso encara que me'n vagi, que d'aquesta no en surti, que és el més fàcil. Què va passar? Ja no tinc neguit. L'obra de la meva vida, per dir-ho d'una manera o altra, s'ha acabat. I això ja dona una satisfacció. Ja hi haurà concerts, hi haurà classes, hi haurà de tot. Ja, potser des de dalt em deixarà sentir-ho.
2: A vostè l'ha ajudat molt la fe, que sí?
1: Molt.
0: Potser des del cel, Déu Pare, em deixarà de sentir-ho, ens diu Montserrat Torrent, una gran referència de l'orgue a Catalunya i una de les figures més destacades de l'organística europea. La seva trajectòria artística i pedagògica ha marcat diverses generacions de músics, molts dels quals van voler ser presents en la celebració del centenari el passat 17 d'abril per donar-li personalment les gràcies. Montserrat, com viu vostè la música amb 100 anys d'experiència?
1: Penso que és el més gran i més meravellós que el ser humà pot gaudir. És el que ens apropa a pensar que no tot s'acaba amb el terrenal i tot.
2: Parlant de lo que queda, què és el que més l'ha sorprès de viure un segle?
1: Primerament, jo haig de ser sincera. No tinc consciència d'haver viscut 100 anys. M'acostumo tant des de fa un temps a viure el minut, que no t'estic viva, però ahir ja no sé si ja no me recordo i demà no arribarà. Em queda la satisfacció d'haver sigut fidel a una vocació.
2: I, Montserrat, què necessita un jove per enamorar-se de la música?
1: Penso, primer, jo hauria d'estar iniciat des de molt petit, de criatura.

0: És l'ària sopra l'Espanyoleta de Bernardo Storace, compositor i organista italià del barroc primerenc, segle XVII, interpretada per Montserrat Torrent des de l'orgue de l'Església Catedral de Castelló d'Empúries. Més que una intèrpret excepcional, Montserrat Torrent ha fet que l'orgue recuperés un lloc central en la vida musical catalana. Montserrat, si aquesta fos l'última conversa sobre música, què voldria dir?
1: És el do més preciós que Déu ha donat a l'home, jo penso, la música. Ens hem de considerar privilegiats. Jo em considero una privilegiada.
0: Per la gent que es va

0: ben gran, quin missatge els donaria?
1: S'ha de sentir. No ens aturem. Continuo dient que som despreciables perquè som pesats, ens tornem lletjos. Un caràcter difícil, però que ens deixin sèptius, que ens deixin. Ahir parlava un familiar, potser et convidaria anar a una residència. Dic, abans morir, jo enyoraria l'orgue. A casa m'aixeco i si no us puc tocar, ja estaré contenta. I una residència que tenia.
0: Ens tornem lletjos, malcarats, diu, però que ens deixin ser actius, que ens deixin ser. Montserrat Torrent, per al Fixa't com sona, des de l'Hospital de Sant Pau, Catalunya Música. Montserrat, algun missatge pels oients que ara ens escolten?
1: A la vida, que lluitin per allò, que lluitin. Que no tothom es dedica a la música, això és impossible. Però millor li agrada la lectura, buscar un bon llibre. És tan bonic aprendre. Jo trobo la cosa més meravellosa del món. Llegeixo els articles de La Vanguardia, n'hi ha alguns que no. Aprenc molt a dir aquest com reflexiona, com diu les coses, que bonic. M'agradava molt en Fernando Ònega. Té una imparcialitat de judici, no d'aquí ni d'allà. Hi ha tantes coses que es poden fer per disfrutar, però que no es dediquin a estar sentats en una cadira mirant la tele. Passa palabra, sí.
0: Passa palabra, sí, eh?
1: Passa palabra, aprenc alguna paraula. Després passa que a cap d'un minut ja no me'n recordo.
0: Montserrat, m'ha fet molt content amb aquesta conversa.
1: M'agrada molt.
0: Doncs li desitjo el millor i visca la música.
1: Visca la música. I visca Catalunya Ràdio.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem a un quart de nou tan relaxadament. I, per cert, us sona aquesta música? El Rafael ens deia si és tiburon. No, no és tauró, no és tauró. Si algú que li ve, 930485321. Diego, la podem tornar a sentir? 930485... L'Aniol està escoltant molt fons, també, eh? 930485321. I deixem l'Hospital de Sant Pau, però fixa't, anem a visitar simbòlicament tots els centres hospitalaris d'arreu, on hi ha persones convalescents que estan sent cuidades per professionals sanitaris. El nostre agraïment als cuidadors i el desig que els interns rebin l'alta ben aviat, que és un dels moments més il·lusionants. Si ho haguéssim de resumir amb una cançó, penso que una dels Beatles aniria molt bé. Fixa't com sona.

0: Ja surt el sol dels Beatles, versió per a la Marató de 2008, dedicada a les malalties mentals greus. Va ser la primera cançó coral i col·lectiva de la història del disc de la Marató, una mena d'himne oficial per a aquest cant a l'esperança, amb veus tan diverses com la de la Xenoa, Manu Guix, Santi Balmes, Pastora, Lolita, Tomeu Penya... Per cert, Here Comes the Sun té una història ben curiosa. George Harrison es veu que vivia aleshores moments de molta saturació per obligacions diverses. Bé, allò que ens ha passat a tots més d'una vegada. I un dia va dir, escolta'm, deixa'm aturar, he de fer un kit-kat, que diuen, no? I va fer campana i se'n va anar a visitar el seu amic Eric Clapton. I allà al jardí de casa seva li va venir aquesta inspiració. Allà, escolta'm, i va començar a compondre el que és una peça d'orfebreria musical. Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Hi ha una música misteriosa que fa així. I no és tauró. Van, van, van, van, van, van. I quin dius? Que és el telèfon al 93-048-53-21 i també el 607-470-305 per una bústia, allò que se'n diu una nota de veu, un escrit, i també el fixa't com sona @catmusica.cat. I de visita pels hospitals marxem a Seven Oaks, Set Roures. És una ciutat pintoresca del comtat de Kent, a Anglaterra. Ja heu estat... Aquella zona és bonica, és on, precisament on es van gravar els videoclips Strawberry Fields Forever i Penny Lane dels Beatles. Quines casualitats! I amb el Bank Cricket Ground, que és un dels camps de cricket més antics del món, 1734. I en una casa d'aquests Set Roures hi va néixer el 1995 la trompetista Matilda Lloyd. Fixa't com sona!

Així sona la tarantel·la napoletana del napolità Luigi Ricci, mestre de l'òpera bufa de mitjans del XIX, de la festa di Pietrigrotta, estrenada a Nàpols el 1852, amb arranjament per a solo de trompeta i petita orquestra de William Foster, i la destacada, la solista Matilde Foster, a la trompeta, nascuda en una família de músics, i fixa't com és la vida, i això més d'una vegada es repeteix en el cas de figures, que una troballa casual als 3 anys a casa seva li canviaria el curs de la vida. Resulta que es va trobar una trompeta vella del pare que acumulava pols en un racó, allò que passa en els quartos dels mals endreços, i amb 3 anys aquella nena ja devia dir, escolta'm, the trumpet, trumpet. No devia ni saber parlar, trumpet, trumpet, què té la nena? Ha trobat la trompeta. I allò, doncs mira, li va canviar la vida.

0: Que bé que passen aquestes florintenische Nächte, nits florentines, fruit de l'aliança entre el músic Nico Dostal i el lletrista Eric Meder. Però aquí ens ha cridat la veu de Rudi Schurika. Rudi Schurika, crooner alemany per excel·lència. Però ara, és clar, estàvem a Seven Oaks i la gent diu, d'on surt ara aquest tautor? Doncs mira, surt que ens hem desplaçat a 70 quilòmetres de Berlín. Hem anat a Brandenburg. El 20% de la seva superfície és aigua del riu Havel, que es ramifica i crea un autèntic mosaic d'illes, canals i llacs. L'origen són tres ciutats medievals independents. Cadascuna tenia la pròpia muralla, no ajuntament i lleis, però es van unir al 1715. A Brandenburg hi va néixer el 1913 l'actor i cantant Rudi Schurika. Schurika, doncs, ho va patar, però com tantes persones aleshores va patir els efectes de la Segona Guerra Mundial i la censura que el va portar a l'oblit. I es va convertir en comercial de rentadores, Schurika. Schurika! Ben bé aquelles coses, comercial de rentadores. I va obrir bugaderia pròpia. I allò havia quedat d'així fins que a començaments dels 70 el que són les coses. Es va fer un article recordant Schurika i va ser tal l'interès, on és Schurika, Schurika, i de seguida, doncs, va Polydor, la casa discos, es va posar en contacte amb Schurika, hem de remasteritzar, hem de tornar a cantar, i just varen reversionar, però just ja li faltava un any per morir. Va morir als 71 anys, Rudi, i va poder gaudir. Però va ser un final, un colofó daurat per ell. Però hi ha gent que diu, però aquella música misteriosa que heu posat, que té ganes d'endevinar-la. És el cas de Marina, de Tarragona, que no sé si ens sentirà prou bé. Marina, benvinguda.
1: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé, molt contents de sentir-te. Benvinguda. Escolta'm, com és que ens has descobert, Marina? A veure.
1: Ah, vale, pues mira, mi marido siempre escucha vuestro programa y en general en Cataluña música. Uh-huh. Yo también cuando voy a trabajar, vale, realmente vivo en Montblanc, pero trabajo en Tarragona y pues desplazo cada día al trabajo y escucho música por radio.
0: Molt bé, doncs molt contents, un vot favorable pel teu marit, no? I per tu, i des d'aquí un aplaudiment, clar. Molt bé. Marina, a veure, quina és aquesta música, la tornem a sentir un moment? Quina és aquesta misteriosa?
1: Vale, esta música és de Stravinsky, la consagració de la primavera.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí, Marina, Marina. Bueno, escolta, tens un premi per la temporada vinent per poder felicitar a qui vulguis o una dedicatòria sorpresa, però ara ja el micròfon per tu. Què vols aprofitar per dir?
1: Vale, pues mira, estoy muy contenta de hablar con vosotros porque yo también un poco toco piano, mi hijo es violinista y mi marido también es músico, por eso yo he adivinado muy rápido esta melodía, porque una temporada mi hija estaba encantada y loco por Stravinsky. Por eso.
0: Veus que bé, tenies Stravinsky a casa, com aquell qui diu.
1: Sí, bé, sí, hasta Despertador, me parece, tenía con la música de Stravinsky justo este trozo. Por eso no era difícil para mí.
0: Marina, estem molt contents de tenir-te entre nosaltres i et felicitem. I un bon estiu, que es diu.
1: Ay, muchas gracias.
0: Sí.
1: Igualmente.
2: Catalunya Música.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Mira, som a Brandenburg ara. Qui ens ho havia de dir? 2:05 de 9 del vespre d'un dijous, d'un dia 2, un dia que acaba la programació, diguem, de temporada de Catalunya Música. I marxarem a la llacuna de Venècia, a l'illa de Burano. Però abans, Diego ens descobrirà la segona misteriosa. No diem res més. Algú demana el telèfon. Doncs mira, és el 930-48-53-21 o la bústia 607-470-305. Anem a l'illa de Burano. Algú de vosaltres hi ha estat? Es veu que és un autèntic festival visual, famós arreu per l'acoloriment de les façanes, les cases dels pescadors, no? Amb colors ben diversos, que era perquè quan tornaven de matinada així podien identificar casa seva pel color. Avui un veí de Burano no pot pintar la seva façana al seu gust. Està condicionat a normativa. I fa 84 anys, a Burano, hi va néixer el compositor cinematogràfic Pino Donaggio. Fixa't com sona.

0: retorna a la vida de la deliciosa banda sonora de la minissèrie de televisió europea Sisi. Es va emetre entre 2009 i 2010, una ambiciosa coproducció internacional sobre la cèlebre i melancòlica vida de l'emperadriu Elisabet d'Àustria. És música del mestre italià Pino Donaggio, prodigi de la clàssica, especialment amb el violí i un dels compositors de cine més icònics del gènere de terror i suspens.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Doncs sí, a dos quarts i mig estem aquí a Burano, que s'hi està molt bé, per cert, la temperatura és molt agradable, i aquesta misteriosa... Hi ha el Jordi de Castellbisbal que vol mirar de fer Diana. Jordi, benvingut.
2: Home, jo... Hola, què tal? Bona tarda, tripulació, capità, Anna, Diego, com esteu? Escolta, jo la veritat és que volia trucar per acomiadar la temporada, per donar-vos les gràcies per la companyia que feu i per com la feu i per com munteu el programa i per com expliqueu el recorregut que feu. L'homenatge a la Montserrat ha sigut emocionantíssim. M'encanta l'orga, aquesta senyora és una llegenda. I ja que truco, doncs el títol de la música misteriosa és La Santa Espina.
0: La Santa Espina, molt bé.
2: Som i sabem que en català anar tant si es vol com si no es vol.
0: Sí, amb ella acabarem, amb dues cobles i amb la gent, sentirem la gent, com vibra aquesta peça, un enregistrament coincidint amb el 125è aniversari de la principal de la Bisbal, el 2012 crec que va ser. Magnífic, Jordi, doncs t'agraïm les paraules i el mateix. Estàs convidat a una dedicatòria, no sé si ara tens el micròfon, si vols aprofitar per dir alguna cosa més.
2: No, trucava per això, o sigui, trucava per donar-vos les gràcies, per agrair-vos. Parlo de vosaltres amb gent a qui li agrada la música, suposo doncs, que més d'un us escolta, i és qüestió d'animar sempre a la gent a escoltar música, perquè la música és emoció, la música és vida. Jo especialment la sento molt, la música. Jo, segons quines peces he sentit, jo sento, ploro. I la música mou molt endins i és un tresor que tenim, que és un idioma universal que hem de conservar i fer córrer i fer conèixer a tothom.
0: I tant que sí, Jordi, totalment d'acord.
2: I vosaltres sou uns dels millors mestres que hi ha en aquest aspecte.
0: Gràcies, Jordi, a tu i tota la gent que ara esteu treballant. Imagino que és el teu cas.
2: Sí, és allò que dic que altres vegades que he trucat, que aquesta hora més o menys vaig mirant si plego, si arrossego alguna cosa més o si no sé què, i després ja vaig tirant cap a casa.
0: Molt bé, molts records i bona tasca.
2: Vinga, moltes gràcies, que vagi bé, bones vacances, fins igualment a la temporada que ve.
0: Doncs això que us dèiem, estem avui en la línia d'escoltar per acabar La Santa Espina. Què té La Santa Espina que et posa la pell de punta, de gallina de piel, que deia aquell? Però abans anirem a Moscou, deixem Burano i marxem a aquesta gran metròpoli amb gratacels d'estil gòtic estalinista, especialment popularment coneguts com les Set Germanes. La ironia és que Stalin refusava el capitalisme nord-americà, no li agradava tot allò. Però fixa't, es va inspirar en l'arquitectura dels gratacels de Nova York i Chicago per ens demanar que es dissenyessin. En el fons volia una Unió Soviètica amb edificis més monumentals i majestuosos encara. Moscou va ser bressol el 1877 del pianista, organista i compositor Alexander Godik.

0: Que bonic és la trompeta. El concert Etude Opus 49 d'Alexander Gaudica de 1948 amb arranjaments per trompeta, piano i orquestra, interpretació de Matthias Hofs i acompanyat dels Hamburg Philharmonic Soloist. Alexander Gaudica era un pianista i organista excepcional. El talent li venia de mena. Era cosí germà del cèlebre compositor i pianista Nikolai Medtner.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots els que us hi voleu sumar, i ara mateix som a Moscou, aquí la temperatura és una miqueta més baixa, i no sé què podríem fer aquí. Unes tapes, suposo que deu ser difícil, eh? Unes tapes a Moscou. No sé, però on podria... Per cert, llegeixo el Jaume Terrades, que, motiu de l'últim dia de la temporada, vol enviar-nos una felicitació, però sobretot dedicada a tota l'escuderia de Catalunya Música, i cita programes que segueix, com el de Xavier Xavarria, la Victòria Palma, de Joan Vives, d'Esther Pinar i Maria Montes, de Jaume Radigales, de Rosa Maria Bertroli, de Marta Lanau, d'Albert Torrents, de Quim Rutllant, d'Eulàlia Benito, de Montse Aguilera, de Pedro Pardo, d'Albert Galceran, i diu que li sap greu si es deixa algú, però que en general és un seguidor fidel de Catalunya Música. Moltíssimes gràcies. I marxem a Finlàndia. Allà farem una mica de salmó. De salmó amb aquella crema que hi posen amb unes torradetes, són crackers. Farem uns crackers, escolta, ja estic venint una xulibert. Ve una xulibert inesperada quan hi penses. I anem a Helsinki, a la capital, on les saunes són pràcticament motiu de culte. Hi ha saunes a les cases particulars, n'hi ha a les oficines, aquí en tindríem una. Sortiria de sobte, dies d'on surts, mira, he fet un allà suant, ben mullat. N'hi hauria també en el... N'hi ha en el Burger King, també. On vas? Vaig un moment a rentar-me les mans. Parlant de restaurants... 4 vegades a l'any, la ciutat celebra el Restaurant Day. Durant 24 hores, qualsevol ciutadà que ho desitgi pot oferir un servei de restauració on sigui. Al jardí de casa seva, en un parc, en un garatge, no ho entenc, això no acabo d'entendre per què ho fan. Un dia de restauració, perquè aquell que li agrada fer sardines faci sardines per tothom. Ah, mira, el del veí fa sardines, home. Doncs bé, no cal llicència, no cal permís. Això ho sap molt bé el director d'orquestra i violoncel·lista Klaus Mäkelä, nascut aquí, atenció, només fa 30 anys.

0: Així acaba aquest, exactament, és els auguris de la primavera, danses dels adolescents, per primera de la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky amb l'Orquestra de París i sota la batuta, i aquí fem referència del director Klaus Makela, Les As amb dièresi, de només 30 anys, amb 5 ja va descobrir la vocació, i va ser després de veure el director de l'Òpera Nacional de Finlàndia, Jorma Pamula, amb 5 anys, no? Allò que és veritat, hi ha gent que són precoços, no? Ja ho veuen, allò, dir, no, hi ha allò tirant cap allà. I doncs ja ha estat nomenat director de l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, amb només 24 anys, de l'Orquestra de París, als 25, i l'any que ve assumirà la direcció musical de dues de les més importants, la Royal Concertgebouw d'Amsterdam i la Simfònica de Chicago. Els músics que han treballat amb Klaus Makela destaquen una manera de dirigir lluny del director tirànic del segle XX. Resultats increïbles a base d'energia positiva.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Doncs mira que a tocar de les 9 a Helsinki és només un pas, perquè marxem a Newark, anem a Nova, a lo que és Nord-Amèrica, no? Travessarem l'Atlàntic Nord i anem a la ciutat més poblada de Nova Jersey. Allà es veu que tenen la col·lecció de cirerers en flor, cherry blossoms, més gran. Quan dius cherry, a la cara ja veus que no és per tu, no estàs fet per dir allò, cherry blossoms, amb el que és la part, diguem, més gran d'això, de cherries. Més de 5.000 cirerers de diverses espècies que cada primavera converteixen el cor de la ciutat en un espectacle visual de tons blancs i rosats. El 1918 hi va néixer el saxofonista Eric Quebec. Fixa't com sona.

0: aquí hi ha molta, però molta, molta, molta confitura, eh? Liebestraum, Liebestraum número 3 en la bemoll major de Franz Liszt, compost d'un cicle de 3 peces per a piano sol publicades el 1850 en clau de jazz i amb el saxo tenor d'Eike Beck, una joia de 1962, un any abans que Beck morís als 44 de càncer de pulmó. Beck tenia un dels sons de saxo tenor més molsuts, càlids, vellutats i emotius. La seva vida es va veure estroncada per les drogues. I ara, ara que estem a gairebé tocada a les 9, acabarem temporada amb una nova i última dedicatòria sorpresa. La protagonitzarà la Roser del Casc Antic, que vol sorprendre el seu net Adrià, que demà fa 15 anys. Quina bona pensada. Roser, benvinguda.
1: Hola, bon vespre.
0: Ell no s'intueix, no intueix res, no?
1: No, no en tenia.
0: Home, com reaccionarà, Adrià? Com diries que reaccionarà?
1: No sé, espero que bé.
0: Clar, home.
1: Vendrà, però no sé, perquè no sé com pot reaccionar.
0: Teniu molt bona relació, eh, que sí?
1: I moltíssima, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: va,
1: sí.
0: Anem a veure si agafa el telèfon i,
1: sí.
0: I ella li direm. Ah, a veure si l'agafa. Aviam, Adrià, agafa el telèfon, Adrià. Adrià. Adrià!
2: Hola, bona tarda.
0: Adrià, bona tarda. Escolta'm, no ens coneixem. Soc Xavier Solà, del Fixa't com sona, de Catalunya Música. Un programa que no escolta segur, però en canvi sí que coneixeràs aquesta veu que et vol felicitar.
1: Hola, hola, Adrià.
2: Hola, iaia.
1: Suposo que sóc la primera en felicitar-te, m'adonto.
0: Uns aplaudiments per l'Adrià, que demà fa 15 anys.
1: Sí. Exacte.
0: En quin moment t'arriben aquests 15 anys, Adrià? A veure, un titular.
2: Pues estic a la, ara mateix al metro.
0: Molt bé, t'arriben al metro.
2: Sí, sí, tornant a casa.
0: I demà faràs algun extra?
2: Bueno, demà ve ella, ve la iaia i també la tieta a dinar a casa.
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí.
0: Serà una trobada. Quin és el plat estrella que te preparen quan arriba l'aniversari?
2: Pues és pastís de carn.
0: Pastís de carn.
2: Cada any mengem això.
0: Cada any mengem pastís. Jo per un moment havia pensat en bales de pollastre. Mira, no sé per què.
1: No volarem.
0: Molt bé. Adrià, no et volem atropellar massa, que estàs aquí amb el metro i potser has de sortir, no voldríem que et saltessis la parada.
2: No, encara no he entrat, estic esperant a l'andana.
0: Doncs et puc fer una pregunta?
2: Sí.
0: Com ens descriuries la teva àvia Roser?
2: Oi? Pues una persona molt maca, molt atenta i no sé.
1: I que no t'estima gens.
2: Ah, i que m'estima moltíssim.
0: Doncs no diries mai la música que ha triat per felicitar-te.
2: Posar alguna cosa de gegant. Ah, la dansa de l'Ocell del Sol.
0: Molt bé, molt bé. Un aplaudiment també per la... Quina relació té a la teva vida la dansa de Castell del Sol, Adrià?
2: Pues és una dansa que per començar m'agrada molt i també és la primera dansa que va ballar a l'Esbart, on ara estic.
0: Explica'ns-ho, Roser, una mica, això.
1: Sí. Mira, a part de que això de felicitar-li l'aniversari per demà, també ell voldria, li desitjo, que continuï amb les seves aficions. Les seves aficions totes estan relacionades amb les festes populars catalanes. És geganter, és dansaire de l'Esbart Català de Dansaires, i etcètera, etcètera, etcètera. Tot ho relacionat amb les festes populars catalanes. Però aquí hi ha un lligam. Quan jo tenia 10, 11 i 12 anys, la meva mare, el meu germà i jo cantàvem a l'Orfeó Barcelonès, dirigit pel mestre Lluís Molins, i havíem interpretat la dansa de Castellterçol en més d'una ocasió, acompanyant l'Esbart Català de Dansaires. I ves per on, passats els anys, l'Adrià ja fa 5 anys que és membre de l'Esbart Català de Dansaires. La volta al món la dona sempre.
0: I avui ho expliquem públicament, que no és poca cosa. Doncs estem molt contents, Roser.
1: Ah, un apartat, per favor.
0: Sí.
1: A més de tot això, també volia aprofitar això per felicitar-lo i agrair-li que una vegada més ens heu obsequiat amb unes molt bones notes a final de curs.
0: Molt bé, un altre aplaudiment per l'Adrià, clar que sí. Vinga, aplaudiments. Adrià, tu tanques la conversa, què vols dir?
2: El què? Que no sento bé amb els aplaudiments.
0: Que tanques la conversa.
2: Ah, tanco la conversa. Doncs pues que gràcies, una molt bona sorpresa i que molt xulo.
0: Moltes felicitats i per molts anys, Adrià.
2: Gràcies.
0: Roser, fins a sempre, una abraçada gran.
1: Com sempre, igualment fins a la tornada, aquí ens trobarem.
0: Doncs vinga, tant de bo.

un vot favorable per les persones que mantenen viva el que és aquesta tradició tan nostrada de les colles, com per exemple cada banja en la dansa de Castellterçol. I tot això ho diem mentre nosaltres estem a Newark, aquí a la part est dels Estats Units, i veig que la brújula ens marca anar a Paxton, Nebraska, cor rural del país, al Midwest, amb Lolly Herstedt, una extraordinària col·lecció de més de 200 animals dissecats, fruit d'expedicions de caça als 5 continents al llarg de 35 anys. Aquests exemplars més famosos, un os polar, caçat el 1969, són en una mena de restaurant museu. Tu vas allà a fer un chibon, que sempre queda bé, un chibon, i estàs dinant amb els caparrons aquells allà al costat de bestioles com lleons, lleopards i elefants. Paxton és on va néixer el cantautor Josh Rose ara fa 54 anys. Com m'agrada aquesta peça.

en aquesta tranquil·la ciutat, és indie folk internacional de 2006, sisè àlbum d'estudi de Josh Rose, que després d'una època daurada a Nashville va desfer la seva banda i es va mudar a la costa mediterrània, i on va anar a parar a València. Hi va anar amb la seva senyora. I Quiet Town s'inspira directament en aquesta experiència de viure com un estranger en una ciutat costanera més tranquil·la. De fet, l'àlbum es diu Subtítulo precisament perquè així és com ell se sentia al principi, com si necessités subtítols per entendre la seva nova vida a Espanya.

0: Què faríem sense música? I mira, hem saltat, de Nebraska, ens n'hem anat fins a Calella de Palafrugell, Costa Brava amb majúscules. Dissabte arriba la 59a cantada d'Havaneres. Aquest any es recupera el meu avi, després de la polèmica de l'any passat, quan la direcció va decidir prescindir del tema, però que es va acabar cantant per la insistència del públic. Escolta, amb mocadors, meu avi, meu avi. És que al final, vinga, van cantar el meu avi. I ens ha agradat escoltar, doncs, Porvó i Nineta, amb el grup palafrugellenc Porvó i del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, una de les joies del gènere. Originalment en castellà, sota el títol Margarita i el mar, i escrita durant els anys que el compositor va residir a Menorca. Nineta és el fruit de l'adaptació de Carles Casanovas, que és una de les veus històriques i l'ànima dels arranjaments de Porvó, un grup fundat el 1966 a Calella de Palafrugell per tres amics, l'Ernest Morató, Josep Sicoira i Carles Mir, custodis del gènere i impulsors d'aquesta mítica cantada d'havaneres de Calella, que probablement, si no l'heu vista, hi heu estat potser alguna vegada, no? Si allò que dius a través de la tele, volia dir, perquè la fan també cada any TV3, la emet en directe. Però, a més, doncs és molt probable que amb tantes edicions algú de vosaltres doncs, hi hagi pogut estar en directe. Que allà no hi cap ni una agulla.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I final de ruta. Final de ruta i de temporada. Són o han estat 85 programes durant aquests 5 mesos. Van començar el dia 2 de febrer, la Candelera. És una data allò ben singular. I hem estat voltant pel món amb tota mena de gèneres i estils. I per escoltar la darrera melodia ens n'anem a la Bisbal.

el d'Empordà. Ja veieu que no hi ha gaire distància de Calella de Palafrugell a la Bisbal. I quin diríeu que serà, efectivament, l'heu endevinat, l'emblemàtica i sentida la Santa Espina, amb dues cobles en directe. Però prego, escolteu el públic, la reacció. Fixa't com sona.

0: Espectacular, la Santa Espina, un tema de 1907, ara en directe amb dues cobles, la Principal de l'Isola i la Polifònica de Porreig, enregistrada en directe el 2013 pels actes de celebració dels 125 anys de la Principal de la Bisbal, de la Bisbal. Escrita per Àngel Guimerà i amb música d'Enric Morera, la Santa Espina és fruit d'una obra de teatre amb èxit passatger i que, allò que diem també, que es va repetint en les diverses històries, una peça que no tenia prevista aquesta vida, no? I ha anat cobrant vida pròpia i independitzant-se de manera que avui ha esdevingut tot un símbol. Pensem que és una bona manera d'acabar aquesta primera temporada. I l'hora dels adeus, amb el Rafael i el seu fill, Aniol, de 16 anys, que han estat aquí al costat, escolta'm, seguint tota l'estona la missió d'aquest programa, i ara ens agradarà que ens expliquin això, com ho han vist i que ens diguin el seu tema.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Comencem per l'Aniol, que és molt important. Aniol, va, sincerament, la teva vivència, com la descriuries?
2: Molt interessant, tot el programa. Mai l'havia escoltat tot sencer. Sempre el meu pare em posava un tros o sempre començava abans. Però, bueno, la veritat és que molt interessant tot, tot arreu del món i tal, les músiques. M'ha agradat, no m'esperava. I menys estant aquí, que es viu tot, com, bueno, el que passa darrere, no?
0: Perquè tu has estat portat per sorpresa aquí.
2: Clar, jo no sabia res d'això.
0: Com t'ho ha venut el pare? Què t'ha dit?
2: M'ha dit, bueno, avui anirem a un lloc a Barcelona, que no t'esperaràs, i ja està, tampoc ha dit gaire cosa. Jo li preguntava on anàvem i no...
0: I en cap moment has dit, això m'ensumo que és ràdio.
2: La meva mare m'ho va dir, mira, ja que a la teva àvia li veu fer això, pues, a lo millor també alguna altra cosa serà.
0: L'àvia podria estar escoltant ara l'àvia?
2: Li hem comentat, però potser no ho sabem.
0: No ho sabem, misteri. Poder continuarà. Ara escoltarem el pare, Rafael.
3: Hola, doncs bé, de veritat és que jo estic com un nen petit amb sabates noves, estic sense paraules. Per mi això ha sigut una experiència estar aquí amb el meu fill i amb la resta d'oients a l'últim dia de la temporada, fent la despedida, ha estat doncs, tot un honor, un plaer i, com diria el meu germà David, un autèntic plenazo. És un programa realment fet amb molt d'amor, fet des del cor, fet amb molt de carinyo. I escolteu, per mi sempre us dic el mateix, és un autèntic regal. Un regal d'una hora i mitja que viatgem pel món, que tenim anècdotes, coneixem gent. I tot gràcies a capitanejat pel nostre gran capità, en Xavier Solà, i tota la resta d'equips, que de veritat, si teniu l'oportunitat de vindre a veure-ho, gaudireu, perquè no sabeu la quantitat de petits detalls i coses que passen aquí darrere. No només és el que sentim per la ràdio, és tota una sèrie, és un equip supercompenetrat. I això que en directe aquí darrere només són tres, però déu-n'hi-do la quantitat de feina que fan. Sincerament, estic molt i molt i molt emocionat. Com diria el mestre Pujal, en el seu dia, ara ja ho he vist tot, ara ja em puc morir. Gràcies.
0: L'Aniol i el Rafael han estat afortunats perquè el mes passat ja vàrem començar, entre tota la gent que participa en el curs d'un mes, fem un sorteig i la fortuna us ha somrigut i tu doncs vas preferir no dir-li al fill per donar-li una sorpresa, no?
3: Exacte. Hem preferit deixar això calmat, tot tancat, sense dir res i a veure, aviam, com sortia, i ha sortit realment molt bé. No s'ho esperava i ha sigut això. Bueno, hem passat diverses vegades abans d'entrar pels estudis de Catalunya Ràdio, no ho ha vist, bueno, escolta'm, estem aquí a la vora, que sí, ara ve algú a buscar-nos, no sé què, no sé quantos. Hem fet el que hem pogut i finalment, escolta, ara hem d'entrar aquí. Ensenya els carrets, entrem i ja veuràs quina sorpresa. I espera't, que això no s'ha acabat aquí.
0: El premi no és només veure el programa en directe, sinó que és una visita guiada per les instal·lacions. Aniol, quina és la teva experiència en aquest sentit?
2: Primer de tot, ja volia dir abans, sembla una família, tot. O sigui, és molt agradable estar-hi, com si ja hagués estat tota la vida, no ho sé. I, bueno, són maques les instal·lacions per dins. Això no sé què dir, no sé què més dir.
0: Has vist Catalunya Ràdio, has vist Catalunya Informació, has vist Catalunya Música i KTFM. Has vist les redaccions, has vist els estudis, no?
2: Correcte.
0: I una mica el cervell central, també, no? És a dir, que no t'havies imaginat mai la ràdio d'aquesta manera.
2: No, no, no, que va, que va. A l'institut sí que havíem fet com un projecte de ràdio, però no era tan extens com això, ni molt menys.
0: I quan t'hem demanat cap on orientes les teves passes, ens has parlat de ciències.
2: Sí, correcte. Aquest any pues, he fet quart de l'ESO i l'any que ve faré batxillerat científic, anant cap a les ciències de bio i tal. I, bueno, esperem que vagi bé.
0: I al pare, com li agradaria veure el fill en uns anys?
3: Sincerament, jo el que vull és que ell sigui feliç, que trobi el seu camí, que faci el que vulgui, el que li agradi, i sobretot que el que faci, que no regategi esforç en fer-ho, que busqui el seu camí. La vida és molt gran, és molt àmplia, hi ha moltíssimes oportunitats, com ara avui. Avui s'ha brindat ell una oportunitat, segueix brindant d'oportunitats, senyor, que la vida no saps la quantitat de coses bones que encara estan, tens, et deparen i et tens per descobrir.
0: I de les músiques que hem escoltat, quina t'ha cridat més l'atenció, Aniol?
2: Sí, si hagués de dir algun nom, pues, no ho sé, perquè no...
0: No cal dir noms. Alguna música que t'hagi arribat una mica més que altres? No n'hi ha hagut una que especialment t'hagi tocat?
2: Personalment, no molt.
0: No molt.
2: No, però les més mogudes pues, estan bé.
0: Si haguéssim posat Bad Bunny, què?
2: No m'agrada gens.
0: No t'agrada Bad Bunny?
2: Però gens, no, gens. No, no.
0: I Shakira?
2: Bueno, algo millor. Està bé, sí.
0: I Rosalía?
2: No.
0: No,
2: no, no, gràcies.
0: Què hauríem de posar perquè te toquéssim?
2: Ui.
0: No, segur que tens algú. Quan te despertes, què et poses?
2: És que últimament escolto bastant tema... Com es diu? Banda sonora de videojocs, tipus de jocs indie, no?
0: Que és, ah, sí?
2: Com de pocs desenvolupadors i tal. Però, no sé... Alguna banda de rock també escolto a vegades.
0: Sí?
2: Sí.
0: Es tenen pòsters a l'habitació de grups de rock o no?
2: No, no.
0: No es tenen pòsters, no. Ja no. Allò ha passat a la història.
2: Sí, sí, sí, això, 80, 90, però...
0: Ara... I has anat a algun concert musical últimament?
2: No, cap mai.
0: Cap mai. Molt bé, molt bé. I el pare? Quin és l'últim concert que ha anat a veure?
3: El pare realment fa temps que no ha anat a cap concert, eh? Fa molt de temps, però vaig anar a un concert que el tinc molt en el cor, que vaig anar a veure un concert, no us espanteu, sisplau, del senyor Rafael.
0: Home,
3: compte!
0: Home,
3: I vaig anar amb la meva mare i amb la mare de l'Aniol. Imagineu-vos, va ser molt xulo i molt espectacular.
0: Sí, home, és un artista, i és una persona que està fregant, jo per mi que va cap als 90 ja, eh? I segueix en actiu, és una persona que el veus que viu per aquesta feina.
3: Sí, és un autèntic, sobretot a mi el que m'agrada molt d'aquest cantant, a mi m'agraden tot tipus de músiques i tots els cantants, però d'aquest cantant, sobretot, més que les seves gesticulacions i el seu teatre, que de fet ell volia ser actor, és sobretot les lletres que li composava el Manuel Alejandro, si no recordo malament, i són precioses. Des del Jo soy aquel, el Como yo te amo, sí, Que sabe nadie, etc. Sí, a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí. Jo estic segur que l'Aniol, la que li ha arribat molt, però no ho vol dir, és la Santa Espina. Perquè tu balles sardanes?
2: No balles sardanes.
0: No. Sardanes costa trobar gent que en balli, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs començarem a acomiadar-nos. Quin és el tema que heu triat i que és una sorpresa per ell? A veure...
3: Bé, el tema que hem triat es diu The Pink Panther, la pantera rosa del senyor Henry Mancini.
0: Gran tria.
3: I l'hem triada bàsicament per dos motius. A la primera, referent a ell, perquè quan l'Aniol era petit miràvem molt la pantera rosa, que ens agradava molt.
0: Molt bona, molt.
3: Però resulta que és que jo ja la veia de petit amb els meus dos germans i amb el meu avi, ja ni amb el pare, que treballa tot el dia.
0: De pares a fills i nets.
3: Sí, tal qual, i era espectacular. I, bueno, i els Henry Mancini, a més, ens agrada molt, perquè té moltes bandes sonores fantàstiques.
0: Doncs amb aquesta música acabarem. Aniol, vols tancar el programa? Què voldràs dir? Som-hi serem?
2: Què? Perdó, què?
0: No, digues.
2: Que moltes gràcies per haver-nos convidat aquí. Ha sigut una experiència que probablement no oblidi mai i que escolteu música, que és molt important.
0: Rafael?
3: Doncs jo agrair-vos molt l'oportunitat d'haver pogut estar aquí i dir-vos a tots els oients que ens esteu escoltant, sigueu molt, molt, molt, molt feliços, fabriqueu-se bons moments, com deia el meu pare, i endavant, endavant amb tot i endavant amb la vida. Som-hi!
0: en nom de l'Anna, del Diego, d'un servidor, de tota la gent que fem Catalunya Música, que tingueu molt bon estiu i us esperem el dissabte, que serà dia 11, a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio. Què dius, a les 9? Sí. I fareu el mateix programa, sí, però d'una hora. I podrem trucar, sí. Fins després, fixa't com sona.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics, cada dia a 1:00 PM a Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Berlín, L'or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhage com a Wotan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. Per començar avui la trobada entre dues personalitats musicals que comparteixen sensibilitat estètica i també segell discogràfic, Nonesuch Records. Són el trompetista Ambrosa Kim Mosier i la guitarrista Mary Halvorson, que acaben de presentar un recull de converses en duet. L'àlbum es diu Slow-mo Neon Luminate Hoverings, suspensions lluminoses de neó a càmera lenta, en seria la traducció al català. El treball comença amb aquest preludi. Benvinguts.

Prelude in the Ash, amb Ambrose Akinmusir abocant un home sol que es posa dret al matí i Mary Halvorsen afegint-s'hi amb els seus patrons circulars.

Nice to meet you again for the first time. Sons que recorden el codi Morse iniciaven aquesta conversa ombrívola d'Ambrose Akinmusiri i Mary Halvorsen, trobada d'aquests dos creadors extraordinaris que juguen també amb les possibilitats tímbriques dels efectes del pedal de retard i del Line 6 DL4 per crear aquestes formes relaxades i atmosfèriques.

Slowmonion Luminate Hoverings, les suspensions lluminoses de neó a càmera lenta, el tema central d'aquest diàleg entre Mary Halvorson i Ambrose Akinmusir. Unes reflexions a partir d'efectes de retard per crear sonoritats en transformació constant. Aquesta nova conversa a dues bandes de Halvorson i Akinmusir sorgeix després d'anys de trobades en altres contextos.

Doncs aquest tema, My Mind, I Find in Time, el trobem a la primera entrega del projecte Code Girl de Mary Halvorson. I incorporava textos propis i barrejava elements del jazz amb els del rock, el folk i l'indie hop. La gravació és del 2018 i hi participaven músics com el trompetista Ambrose Akinmusir, el baixista Michael Formanek, el bateria Thomas Fujiwara i la cantant Amirta Kidambi.

La cantant Amirta Kidambi posava aquest color tan particular a la banda de la guitarrista Mary Halvorsen, amb la seva articulació que és fruit de l'estudi de tècniques i estils ben diversos. La música carnàtica del sud de l'Índia, que és d'on prové la seva família, però també la música experimental de Luigi Nono i Robert Ashley o el jazz d'Alice Coltrane. El tema que ara sentirem, Deepest Similar, i conversa amb el trompetista Ambrose Akinmusera.

Música de Mary Halvorsen per a la banda Code Girl, que en aquesta gravació del 2018 integraven a Mirta Kidambi a la veu, Mary Halvorsen, òbviament, a la guitarra, Ambrose Akinmusir a la trompeta, Michael Formanek al baix i Thomas Fujiwara a la bateria. Aquest altre tema, que es diu Old, és del treball recent Honey from a Winter Stone, un tribut d'Ambrose Akinmusir al compositor, pianista, vocalista, ballarí i artista multimèdia novaiorquès Julius Eastman. Akinmusir hi posa de costat el llenguatge jazzístic, el clàssic i el hip-hop per construir un autorretrat, per parlar de les pors i lluites amb les quals es troba cada dia com a home negre.

Old, una de les reflexions sobre les lluites i pors diàries com a home negre del trompetista Ambrose Akin-Muzier, i un homenatge també al compositor Julius Eastman, creat a partir de la combinació de llenguatges musicals amb una banda mixta, integrada per Sam Harris al piano, el vocalista Kokai, el bateria Justin Brown, el teclista Chiquita Magic i el quartet de corda Mivos. Ambrose Akin-Muzier, que tancarà la sessió al costat de Mary Halvorson amb un altre dels temes del seu àlbum en duet amb el qual començàvem la sessió. Un tema que es diu Water Smoke. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a 7:00 PM a Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Kyrill 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió d'Anne Sophie Mutter i l'Orquestra Filarmònica de Londres.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Kühel 216 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyaven Anne-Sophie Mutter i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Londres.

0: Catalunya Música.
1: Miroir o Miralls és el títol de la suite pianística de Maurice Ravel que tot seguit us oferim aquí a la nostra sintonia. La sentirem en la versió de Sviatoslav Richter, enregistrada el 1965.

0: Sentíem el cicle pianístic Miroir, o Miralls, aquest cicle d'amor i rebel que interpretava el pianista Sviatoslav Richter i que us oferíem en l'enregistrament que en va fer el 1965.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació podrem sentir la missa en do major, opus 86 de Ludwig van Beethoven, en la versió d'Emilia Markova, soprano, Liliana Parachikova, contralt, Christo Kamenev, tenor, i Ivan Petrov, baix, amb el cor Rodina i l'Orquestra Filarmònica de l'Estat de Sofia, sota la direcció de Konstantin Iliev. És un enregistrament de l'any 1972.

0: S'acaba aquí la missa en do major, opus 86 de Ludwig van Beethoven. En sentíem la versió d'Emilia Markova, soprano, Liliana Parachikova, contralt, Christo Jamanev, tenor, Ivan Petrov, baix, el cor Rodina i l'orquestra filarmònica de l'estat de Sofia, sota la direcció de Konstantin Iliev, un enregistrament de l'any 1972.
1: Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de la Simfonia número 4 en mi menor, opus 98, de Johannes Brahms. L'enregistrament que ara sentirem el protagonitza Carlos Kleiber, dirigint l'Orquestra Filarmònica de Viena.